비로소서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까.

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més xachi guai de les Terres de l'Ebre i de tot el món sencer i mundial. Benvinguts un dia més a... A fer punyetes!
0: Vamos!
4: Quin cop de Déu has fotut, sí que tenies ganes de fotre caleu, eh?
0: Pensa que l'últim divendres no vam poder vindre, que era el dia del treballador.
4: M'has fotut un susto i...
0: Fa'm un aplaudiment, Tito, que estic supercontent avui.
4: Sí, ho tinc controlat, això ja.
0: Tito, què?
4: Això pareix que m'ho porti a casa i ho practiqui, però no, eh? Això...
5: Tito, estàs segur que te m'emportes a casa i ho practiques?
4: No, a casa tinc uns altres juguets.
5: T'ha cosinat ahir, ja.
4: Bueno, m'ha cosinat ara, un dia hem de parlar, hem de tornar a parlar de ma cosina un dia, perquè...
5: A veure si és veritat.
4: M'està fent molt la perla, ara ja no li faig tant de cas, ja.
5: Mos ficaves el dia, totes les setmanes, en la música... I des de que tu aquí passes de la música, no sé si és que vas saturat de feina o què passa, però què passen les novetats de l'estiu?
4: Quines novetats?
5: Tu no saps les novetats que hi ha acústicament de les cançons de l'estiu? Bastant.
4: És que jo
5: aquí
4: com
5: qui
4: molt...
5: és el DJ?
4: Però és que jo fico molt música popular i d'aquella, no, saps? Que ballen,
5: hauries
4: que
5: ballen... d'actualitzar-te.
0: Ascendida en este xaval que s'ho dic que tu, Raül, fa unes cançons superbones.
4: És quin novetat. Raül? Quin Raül? Soy en tu boca? Que...
0: Sí, tio, és el tema d'aquest estiu.
4: Però tornat a renaixer, sí, torna?
0: No, que és novetat.
5: A veure, Tito, en sèrio que s'han dit jo que com ets? T'hem de ficar nosaltres al dia de les actualitzacions que hi ha musicals per ahir? Això m'ho estàs dient de veritat, tia?
0: Tito.
5: Fica grill, sí. Fica el grill, que vergonya te n'hauries de donar,
0: xaval. Te recordes, Tito, i mos presentava. Bona nit, Calo, bona nit.
5: Ara saps què passa?
0: Què?
5: Que des de que té la furgona amb un logotip...
4: Mira, em vaig a comptar una.
5: DJ Tite... No.
4: Quan he anat a comprar...
5: Ara ja s'ha perdut, les actualitzacions les
4: hem posat a altres. Quan he anat a comprar les aigües, per a, les aigües que bevem aquí al programa...
0: Sí.
4: He anat a comprar les aigües...
0: Espera, Tito, que vaig a pegar un traguet.
4: Vas a pegar un traguet i fresqueta. Doncs pues quan he anat a comprar les aigües, la dependenta de la botiga m'ha dit... Diu, esta de la furgona? Diu, esta de la furgona ets tu? Dic, sí, Diu, que ets cantant? Allí s'ha quedat, allí paradeta, que es pensava que era Bisbal o algú. Dic, no, sóc dijous.
5: La que canta és ma cosina.
4: No, home, dic, sóc dijous.
0: Quin Àfrica, dic, tu ets quin Àfrica. Bomba!
5: Tito, actualitzacions. Anem de cara al verano, canciones del verano i companyia.
4: A vegades... A vegades també faig com de King Africa, també.
0: Sí, no?
4: També faig, el meu xou també és així de... Bomba!
0: Que si no, Tito, té...
4: Bueno, va, què? Anem per matèria.
0: Què passa?
4: Anem per matèria. Anem a parlar d'algo, no?
0: De què?
4: No ho sé, d'actualitat i tot això, ja que ha tornat a vindre Nati, que l'últim dia mos va fer una miqueta de...
0: Nati fa rato que tu, igual te...
5: No, porto un bar i el porto tot sola, eh?
0: Nati, fa rato que estàs tossint.
5: Sant Jordi.
0: Sant Jordi.
4: Ja vam parlar de Sant Jordi.
5: Com havia de vindre Sant Jordi?
0: No ho sé.
4: Van a veure? Ja van regalar moltes roses.
0: Algun capullet,
4: Nati? Algun capullet o...
0: Te van regalar algun capullet a Cuenca, Nati? Què passa? Nati m'està dient que em tallava el coll. Escolteu-me, novetats.
5: Quin problema hi ha aquí?
0: Novetats, però els problemes...
5: Quin problema hi ha? L'única soltera de la plantilla, no? I acaba damunt bona o de fotre tot.
0: Doncs has de follar més que els casats, creu-me, Nati.
5: Però aquí de què parlem avui?
0: No ho sé.
4: De novetats.
0: De novetats.
5: Correcte, posa útil.
4: En quina novetat comencem? Bueno,
5: arranca.
4: Que està clar, no? La novetat mundial que ara tornem a tindre aquí. Lo
0: no sé.
4: Antivirus.
0: Antivirus.
4: L'antivirus, què trobeu d'això?
0: No sé.
4: Què passarà? Per entenem. Jo estic patinant.
5: Resulta que no sabem ningú d'on ve el crucero, però bueno, sabem que ve d'Amèrica Llatina, no? No sabem si de Brasil. Resulta...
0: Argentina, Nati. Argentina.
5: Pues resulta que això de l'antivirus és un virus per les rates, però resulta que dins demà o després demà atracarà Tenerife.
4: Sí,
5: perquè com som una ONG que tot ho arropleguem...
0: Però això a Espanya, aquí no, eh?
5: Però diu que no s'ha trobat ni una rata en tot lo d'allò.
4: Diu que no tracarà, diu que pegarà voltes de moment. Sí. Que no el deixen aterrar. De moment que pegue voltes, ja veuré què passa.
5: Que busquen les rates i que les
0: maten. Jo l'únic que vull és agafar-lo ràpid, morir-me i que no em mereixen més, que això és una merda.
4: Però què trobeu? Això serà igual que el coronavirus?
0: No, tita.
4: No m'assusteu, eh? Ara que sóc autònomo i això, ara estic cagat, eh?
5: No ho sé, però, a veure, un crucero, eh?
0: Un crucero de pijos. S'hauria d'haver mort tots.
5: Jo que sempre dic que si em toca la loteria me n'aniré de crucero. A veure,
4: però és que hi ha una persona morta m'apareix dins d'aquell barco.
0: Tres
4: morts dins del barco.
0: Bueno, tres són tu, jo i tots els demés, tito, para compte que aquí acabarem tots, eh?
5: No anem bé.
0: No anem bé?
5: No, que dic que ratolins, i diu que ratolins no troba cap.
4: Perquè tu què trobes? D'on surten estos virus? Perquè, claro, comencen en algun lloc el virus, no?
0: D'on
4: se crea? Qui el crea?
5: Lo fort és el que he dit jo avui. A veure, realment passem per un aeroport i vosaltres vos recordeu del programa aquell que feien, com era allò, de...
0: Aeroport i barco.
5: Sí, no, quin era, HBO no sé, Max, d'estos, no sé. O algun programa d'estos feien lo de... Sí, home, sí, collons, lo de...
0: De què, Nati?
5: Los programes estos que fan de les aduanes.
0: De les aduanes, sí.
5: Vale, als aeroports.
0: Sí.
5: Vosaltres vos recordeu de que interceptaven no sé quantes maletes, sí, perquè resulta que de Sud-amèrica la gent portava les maletes plenes de car, sí, i coses. A veure, resulta que a un aeroport són superestrictes, hi ha un creuer, se
0: gent...
5: cola un virus en, sí, no sé quantes rates.
0: No, Nati, esta gent va agafar el virus a Argentina, va pujar al barco, va coar el seu virus i allà dins se va morir.
5: Sí, perquè damunt diu que surt al cap de 6 setmanes.
0: 6 setmanes, sí. Però ara el virus, quan ve el munt de rates que a l'est d'Espanya se n'aniran a seguir.
5: Però voleu dir que al final no mos creurem que me foten lo pèl?
4: No ho sé,
5: la informació que mos donen per la tele, esteu segurs que realment...
4: Vols dir que això no ho creem per a controlar-nos una miqueta?
0: La tele, Nati, saps què faig jo tots els dies? Nati, saps què faig jo?
5: Jo després de veure el del coronavirus, que mos van moure com a titelles en les vacunes, tot el que van voler fer, se van forrar les farmacèutiques. Vosaltres vos recordeu al principi que un test de merda mos costava.
4: I les mascaretes.
5: I damunt de que mos burxaven lo nas. Encara pa colmo pagàvem 5 euros i pico per un test.
4: Encara estan fent juguisme, per això. Estan fent un juguí d'algú de les mascaretes. Jo encara
5: l'ull dels primers testos.
0: Avalos, avalos. Avalos. Nati, escolta.
5: Mascarilles. S'han forrat tots a costelles nostres. Ara què?
4: Canviem de tema, que Nati s'està calentant.
0: Sí, no,
4: canviem.
0: No.
4: Nati més s'està calentant.
0: Escolta'm, a mi. Escolta'm, que no has de mirar la tele. Que el que has de fer és escoltar.
5: No la miro, no la miro.
0: Que no t'estic prenent una pregunta, t'estic dient. No has de mirar la tele.
5: No la miro.
0: El que has de fer és escoltar sempre, tito. Antena Caro. El 96.0 de la freqüència
3: modulada.
0: Aquí t'has d'informar, Nati. És que els que escoltes s'entenen
5: que
0: no s'ha oblidat.
4: Va, canviem de tema, que Nati mos està emprenyant.
5: Al
4: Nati, veure la pel·lícula de Michael...
0: Jo, com a crític de...
4: L'has vist?
0: No, però sí que l'he vist.
4: Home, com a crític, jo que l'he vist, si tu no l'has vist.
0: Tites, l'he vist, però vull aconsellar a tots els oients que no la veguen. Una estrella. Hosti. Li fico una estrella.
4: Per què?
0: Una estrella perquè, a mi, perquè no, és una infàmia.
4: Mira, te vaig a dir jo que l'he vist.
0: Si tens ganes de pagar 10 euros, vés al cine, t'he gastat 10 euros.
4: Jo l'he vist, vale? I vaig plorar tot.
0: Home, jo també, eh?
4: No?
0: Tots 10 euros en camp dòlar.
5: Sí, últimament està super.
4: Sí, últimament no sé què passa, que ploro estant assentat al sofà algun dia i plorat.
5: Home, surts fora a veure les estrelles.
4: És així, estic en una altra fase ara. Però la vaig anar a veure i em va encantar. I jo, Michael Jackson, sabia zero de la seva vida. I és un repàs de la seva vida i em vaig quedar molt està guapa, ben molt ben sí feta. Lo sonido espectacular, les cançons. L'actor, que és un cosí...
0: No, és un nebot.
4: És fill d'un germà.
0: D'una germana.
4: O d'una germana. L'actor, hi ha ratos que dius és ell. Molt guapa i molt impressionant.
5: És a dir,
4: vaig quedar.
5: La recomanes.
4: 100%.
0: Pues jo no, eh? Una estrella, tito. Una estrella. Una infàmia. Eh? Ja, però som dos, jo estic al bando bo. I després què? El papa què? Ve el papa Tigre 14, eh? Estany ve el papa a Barcelona.
4: Ah, ve a Barcelona?
0: Sí.
4: Aquí ha inaugurat una altra vegada la Sagrada Família?
0: No, un trosset més que han fet ara. La torre de...
5: Pagaran 12 euros i faran 2 hores i mitja més de cola.
0: No, que va... Bueno, sí, és per a... en el Barcelona.
5: Veure la família.
0: Ve veure la Sagrada Família, farà una cerimònia. Estic parlant del papa, collons! Tito.
4: Està parlant i ja dic, papa, què més?
0: Canviant de tema, no t'interessa, Nati, parla tu.
5: Del papa.
0: Lo papa, lo papa, el tigre 14, que este que van ficar que és americà.
4: Vols que et digui la veritat?
0: Què?
4: No li fico ni cara, no sé ni qui és. Ja m'he perdut.
5: Jo sí que...
4: Jo amb els papes ja m'he perdut.
5: Però és que realment...
0: És un abuelo com tots?
4: No ho sé, no sé qui és. Me passaria pel costat i no el coneixeria.
0: Probablement serà pederasta i haurà abusat d'un munt de cries, que és la boda soberana d'ells, i després...
5: Xupar el bote com tots.
0: Pues sí, això part, part d'això.
5: I este, les idees propis que té, pues per a mi són una mica... No ho sé.
0: Què creus? Quines inclinacions tens? Creus que té, Nati?
5: Pues bueno, pues l'últim a mi m'agradava molt perquè penso que sortia i enviava...
0: Un missatge.
5: Correcte. De cara a la societat, de cara a la societat mundial...
0: Sí, sí.
5: Encarada de cara al cristianisme, vale? La gent que sigui, que vulgui ser creient, que per a ells, pues importi un missatge que pugui donar un papa... Per a mi no importa, perquè penso que aquell home viu de la bicoca com tots. Però n'hi ha que tenen més credibilitat que altres. I jo penso que és de... És una mica venut. És una mica venut.
4: Bé, ja ho veurem.
5: No ho sé.
0: Ja ho veurem.
4: Bé, tinc una... Canviem de tema, va, fem un altre salto.
5: Sí. La pau mundial penso que no la podrà fer.
0: La portarà Trump.
5: Ha arribat a un punt Trump, que és tan bèstia tot, que trobo que per molt que es fiqui el papa...
4: No ho aclarirem.
5: No, res.
0: Poc. Harry Potter i Trump la portaran.
4: No parlem de Trump. No entressem. No vols parlar? Totes les setmanes.
0: No, bé, però jo què sé, sempre parlava de fer la secció de gossets i...
4: No, deixem una. Tinc una altra notícia. Una miqueta dolenta de moment.
0: Oh,
4: de moment una miqueta dolenta, però que no vol dir
0: després
4: res.
0: Del papa va a Baixònic.
4: L'antena Caro Fest Tardeo que vam anunciar l'últim dia, que era el 13 de juny, doncs pues de moment queda cancel·lat.
5: I això?
4: De moment queda cancel·lat. Però, Esperat.
5: Però per què? Mal temps?
0: Que s'ha de parlar, Nati.
4: Queda cancel·lat perquè es veu que fent un altre festival allà els Valentins o no sé què, que foten una festa molt gran, que veus que va molta gent d'aquí, ho han volgut cancel·lar, de moment, perquè mal dia, i ho deixarem per a després de l'estiu.
0: Espera, que pica el jefe que havia de demanar vacances. Jo havia demanat vacances tota la setmana següent perquè sempre m'ho passo supermalament. I ara després l'enviem
4: a WhatsApp. Ara li dius,
0: de moment ho deixem abortar.
4: I ja verem.
5: Jo estic a quatre passes i com no ho noto, no dona igual.
0: De què? A quatre passes de què?
5: Caro Fest.
0: Aquest era Caro Fest.
5: Jo no noto res.
0: No?
5: No.
4: Bueno, què?
0: Perquè no ha fet un Caro Fest. Jo si ho notaria, si agafessis un Caro Fest.
5: Mira que està
4: acostat, Què teníeu?
5: No venen ni a fer del mut.
4: Què teníeu?
0: Jo volia parlar del papa, però al Nati no l'he aparegut bé.
4: Ja hem parlat prou del papa.
0: No, jo què sé.
4: Algun tema més o no? Fiquem musiqueta ja, que ja hem parlat massa. Ja anem a la secció de Nati, perquè Nati...
5: Fica una cançoneta.
0: Vull fer un incís d'informació per a tota la gent que malauradament pilla Rodalies totes les setmanes o tots els dies, que sàpiguen que a partir del 9 de maig se tornarà a pagar. Ja han canviat les condicions.
5: Una
0: puta berro. Com anava malament, no et feien pagar. I ara han canviat les condicions. Igual va malament, però...
5: Seguís va anar malament i diran que a partir de tal dia faran pagar.
0: T'ho acabo de dir, del 9 de maig. No escoltes.
4: Una vergonya,
5: És una vergonya.
0: Ara sé que sent la meva dona en mi. No escoltes, Nati.
5: Si jo visqués a Mataró i em toqués agarrar dos trens cada dia per entrar a Barcelona, entres a Barcelona, arribes a Sants, 2 metres, 3 metres per arribar a la feina, t'ho juro que me'n vaig.
0: A on?
5: A l'oficina.
0: A mig de Barcelona.
5: Allí en tenen les oficines aquelles tan altes, com tots, que allò és un mundo. Me'n vaig allí i els ho foto. Una bomba de dir, rebenteu tots.
4: La bomba, no ho digues per la ràdio.
0: Que la bomba,
5: és una vergonya.
0: Si dius la bomba, l'has de pagar els drets a Quigràfica.
5: Una vergonya.
0: L'has de pagar els drets a Quigràfica.
5: Una vergonya.
0: Pues mira, una altra informació. Lo pavo este, la cançó de King Africa de la bomba, ell se veu que la va agafar d'un altre que l'havia fet.
4: Què dius ara?
0: I este el va denunciar i, bueno, al final van fer un acord. Hi ha un trosset de la cançó que King Africa diu el nom d'este xic per a $750,000 anuals guanya només en els drets d'esta cançó.
5: Ara imagina't.
0: Ell va fer una entrevista i diria $750,000 cada any per no fer nada.
5: Ara imagina't que ve un paio de l'altra banda de riu, que estem parlant de dins
0: Ferreri,
5: Tortosa.
0: No,
5: de dins Tortosa. I agarra i fa popular la cançó nostra No vull ser del poble del costat.
0: Tu què faries? Pues jo què sé.
5: Mira, imagina't que la penja per YouTube, com avui en dia és moda, i el tio se fa viral.
0: El YouTube era moda fa 20 anys, Nati.
5: Se fa viral.
0: Ara
5: imagina't, en quan nosaltres la cantem al ball de festes de Roquetes,
0: sí,
5: i donem per
0: de Roquetes,
5: cul, que l'alcalde mos diu, no vos passéssiu, no vos passéssiu.
0: És amic meu, eh?
5: Vale, però ara imagina't que un paio de Tortosa agarra i ho penja per YouTube i la fa viral. I este tio es forra costelles nostres. Tu què faries? Sí, vas a casa d'ell i l'omfles a hòsties?
0: Intentar fer-me amic, dir-li hola,
5: no, res,
0: soc calo, soc això normal.
4: Bueno, què?
0: Tito?
4: Ja heu acabat del duo este parlador que esteu fent. Fiquem musiqueta.
0: Un temacle, Tito.
4: Temacle dels bons.
0: Quin temacle?
4: No sé, l'ha triat Nati.
0: Quin temacle has triat Nati?
5: Coti per Coti.
4: Hombre.
0: Oh, pues parlant de Coti.
5: Què diràs que la mobilitat i ex anem de cara a l'estiu?
4: De cara a l'estiu sempre tornarà a sortir esta cançó.
0: Coti per Coti. Parlant de Coti per Coti, avui portem tres superstars. No sé si ho sabeu, oients. Ho vaig fer un spoiler la setmana passada,
4: Sí.
0: Fa dos setmanes, perdoneu, que la setmana passada, el dia del treball de la festa, que vaig prometre i podia prometre que portaria a les membres més...
4: Més què?
0: Coti per Coti de...
4: Més Coti per Coti.
0: Més Coti per Coti de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
5: Associacions de veïns, estem parlant popularment.
0: Associació de Veïns de la Ravaleta. Entre elles la molt honorable presidenta.
4: Ah, sí, tenim a la presidenta.
0: Anna Sastre, Ibericat.
5: I hem de tindre en compte que és una de les primeres associacions de veïns de la història de Catalunya.
4: Hola!
0: Anna Sastre i Soler, perdó.
5: Va, fot-li una miqueta de musiqueta.
4: Vinga, va, fiquem tema, no?
0: Tema,
4: i comentem.
0: Tema, Coti per Coti.

0: passat, que no la sentíem.
1: Estiu passat, segur.
0: Claro.
2: La sardoneta
0: durant
2: catalana.
0: No s'ha ficat en tot l'hivern.
2: Jo sempre que la fico, sempre dic l'himne oficial de Catalunya.
0: Claro. És que han vingut l'hivern i la mobilitat. I de dir, què ha passat? En coti per coti? No vull saber res. Mm. Però, claro, ara vindrà l'estiu i la tornem a sentir.
1: Home, que això de Raúl Este, que és un tema, que este Raúl Este és espectacular, i te la sentis, lo busca Raúl, eh?
2: Ja te la buscaré.
1: No, este sí que mola.
2: Ja te la buscaré. Que...
0: Estàs fent comercial.
1: Ja he de fer comercial.
0: Mira que tu has fet la vida de les de tota la vida.
2: Tu t'has de fer com sóc jo.
0: Sí, sí, sí.
2: Qui paga mana? Tu vols això? Te fico això?
1: Jo l'únic que no vull és madurar. Deixeu-me viure. Jo vull ser normal, ja, però sense madurar. Està sempre verdet, verdet.
2: Nati!
1: Què?
2: A veure, explica'm-vos, què portes avui?
1: Tito, fot-li a la secció de Nati.

0: Avui el tema va de les associacions de veïns de pobles.
1: Sí, amigo.
0: Nosaltres som d'un poblet, que no som d'un barri, som d'un poblet. Encara que l'Ajuntament de Roquetes no li agrada...
2: Som poble.
0: Com? Alcalde de Roquetes, ho sentim molt. Que sí, que només ho cantem a festes de Roquetes. No volem ser el poble del costat, però som el poble del costat, no som un barri.
1: L'alcalde,
0: som el poble del costat.
1: L'alcalde és el primer que diu que som un poble.
0: És que som un poble.
1: Per això et dic que l'alcalde ho diu.
0: I que no. li pese a qui li pese.
3: No li fotigues canya, que estem renegociant els pressupostos de l'any que ve.
0: Avui tenim com a convidades tres membres d'una associació que són... que és una associació que és una de les més antigues de Catalunya, ho sabeu, no?
1: De la nostra associació, del nostre poble.
0: Correcte, del nostre poblet.
1: I què? Què passa en aquesta associació?
0: Pues bueno, jo el tema que porto avui és de com se van crear les associacions de veïns.
1: Sí.
0: Perquè això és una cosa que tots ho tenim als pobles, tots ho tenim als barris, sabem qui és el president, sabem qui és la

0: porto avui és com se van crear les associacions de veïns.
1: A mi el que m'ha llamat la curiositat és que només has dit, quan te vas a queixar, no dius res del que fan bo, eh? Sempre passa el mateix, les associacions pobres.
0: Es
1: foten un fart de treballar i només sortim per a queixar-nos.
2: Algú hi ha que felicita, però sí, costa, costa.
1: Jo un dia vaig dir gràcies, com m'han ficat les Coca-Cola.
2: Quan feliciten, t'emociones, perquè sí, com no és normal, saps?
1: Ja, ja està.
0: Bueno, ei, hem de tindre en compte que l'any passat se van fer moltes coses, eh?
1: Les... I pel que cobren, que bé, no és que m'ho queixi
0: de ser de la Raval va fer 50 anys, eh?
1: 50 anys, per això estaria.
0: Sí, sí. I es van fer 3 o 4...
2: Yeah. Espectacles bons.
0: No, home, ja ho crec, ja ho crec.
2: Festeta bona.
0: Ja ho crec,
2: ja ho mereixia.
0: Una planteta que encara la tinc i no se m'ha mort.
1: Sí, no?
2: Jo no, jo sí, tinc el test, sí, veus? Sí, sí. La planteta.
1: És que te l'has fumat, cabrà.
2: Tinc el test.
0: L'Ajuntament se va portar molt bé. Sí, sí,
1: explica'm
0: sí,
1: les associacions. A veure, quin any va començar la Ravaleta?
0: Associacions de veïns.
1: Sí.
0: Van sorgir entre els anys 70, 60 i 70, dins del franquisme.
1: De quin segle? 60-70 del segle?
0: A veure, Carlo, quan vols que et pegui? Avui o demà? 1960-1970.
2: Pega-li,
1: pega-li. Segle XX.
0: Acabem. Correcte. Dins del franquisme, feia molt poqueta que s'havia acabat la guerra. Com a resposta de la falta de serveis bàsics als barris i necessitat de llibertat democràtica, van sortir de l'organització popular per a reclamar millores urbanístiques de vivienda digna i com a espais de participació política i social. Els quatre veïns, com nosaltres, revolucionaris, de dir, que allí van ja bé, els quatre o cinc veïns, que una miqueta el que dius tu, les bugaderes,
1: les
0: que
1: bugaderes.
0: Se van afegir i van dir, va, fem poble.
1: Fem poble.
0: Això és una frase que és molt bona, la de fem poble. I pega molt en la societat de veïns. Context de creació. Van néixer en un context de ràpida urbanització o crisi urbana, on els barris populars tenien una gran mancança de pavimentació, clavegueram, transport i centres educatius. Una associació de veïns en un mínim de 3 persones ja es podia crear. És a dir, si n'érem 3 i érem revolucionaris, per avant.
1: President, secretària, i, president, secretària i tesorera.
0: Mentre paguessis la quota anual,
1: sí, no?
0: Era milles.
1: És barata, la quota.
0: Claus impulsores. Van ser impulsades per líders veïnals. Les quatre revolucionàries de l'Odinat. Sí, sí. Militants cristians, comunistes i nacionalistes. És a dir, s'ajuntaven tots.
1: Cristians, vale, comunistes i... Cristians
0: sí, sí, sí.
1: I comunistes...
0: Cristians, comunistes i nacionalistes.
1: Però si els comunistes se'ls cargaven els capellans.
0: Barri, el barri. S'ajuntaven tots.
1: Vale, vale.
0: De dir, si ha de ser un bé per al barri, mos ajuntem tots.
1: Vale, no, no, sí,
0: que utilitzaven l'associació com a mesura de lluita comunitària. Lo marc legal. Encara que la dictadura era bastant restrictiva, perquè estem parlant d'època que encara estava Franco.
1: No, en aquella època, si no dius que ets comunista, no et feia la pell.
0: No
1: se guanya la més planeta, ja.
0: Estava Franco encara, tio.
1: Ja, ja,
0: la llei d'associacions del 1964 va permetir, paradògicament, la seva regularització. Evolució i democràcia. A partir dels 70 es van federar a les grans ciutats i van funcionar com a escoles a la democràcia i resistència ciutadana. Que està molt bé, eh? Que
1: lluitant pels drets, sí, sí, que això surt, això surt de fer poble, lluitar pels drets.
0: Correcte. Demanar,
1: ja
0: aquí,
1: de ja dir,
0: aquí què passa? No tenim faroles. Fiqueu-nos faroles. L'Ajuntament no se'n donava compte, però és el que parlem, el mateix veïnat, no, doncs poquet a poquet.
1: Claro que se'n donava compte, però si tu ets el curcolet allí, ring, ring... Clar,
0: correcte, te gastes diners i fiques la farola.
1: O dos
0: que
1: pilons,
0: és el que toca.
1: O dos pilons.
0: Que per algo et paguen els pressupostos, no? Finalitat, el seu objectiu principal és i segueixen millorar la vida en l'entorn veïnal, la convivència i la defensa dels interessos dels ciutadans. No?
1: En este cas nostre, de la nostra Ravaleta.
0: Correcte.
1: Que jo tinc una...
0: Que tot sigui dit.
1: Tinc una proposta que
0: l'associació
1: un peatge al,
0: de veïns de la Ravaleta és, si no la primera, una de les primeres de les Terres de l'Ebre.
1: La primera, la primera.
0: Per no dir de la província de Tarragona.
1: Per no dir de Catalunya.
2: Poques des paraules, eh?
0: No volem ser el poble
2: grans
0: de costa, però portem
1: sí,
0: un munt
1: sí, d'anys. Sí, sí, sí, sí.
0: I així. Realment, avui per avui, i jo ho penso perquè veig molts de barris de Roquetes, molts de barris de Tortosa, i a mi, he sigut membre, vaig sortir quan vaig ser autònoma.
2: Hem sigut?
0: Hem sigut.
2: Els tres hem sigut?
1: Els tres.
0: Per a mi,
1: jo vaig ser mà d'obra barata, eh?
0: És una de les associacions de veïns me dona igual dir de barri que de poble, som molt humils,

0: sempre ho hem sigut, però quan mos convé donem molt pel cul. És a dir, podem dir que som una associació de veïns del poble del costat. Per a mi és una de les millors de les Terres de l'Ebre.
1: No, una de les millors, no. The best of the world forever.
0: Reivindicativament, hem aconseguit moltes coses pel poble. I tu mires, hi ha associacions de veïns de Perall que no reivindiquen. I nosaltres a la Ravaleta hem aconseguit moltes coses. I perquè no mos han deixat fer, perquè encara n'hauríem aconseguit moltes més. I això ho sabem los tres i
2: els
0: altres tres que hi ha aquí.
2: Hem sigut pesadets, hem sigut pesadets.
0: No hem sigut pesadets, i tot i ser pesadets encara ho teníem més guapet.
1: Has de dir pesadetis perquè si són mascle i femella has de parar compte.
2: Hem sigut una llagueta, allà a l'Ajuntament ha sigut una llagueta.
0: Perquè la plaça faria un pam de goig.
1: Segura.
0: I ni goteo, ni plantes, ni una hòstia. Per això ja entrarem el dia que vindrà l'alcalde d'invitat.
2: Ja que estem parlant de l'associació de veïns, que millor que mos vinguin les membres de l'associació de veïns i parléssim de tot i tot plegat, no?
1: Tito, necessito avui...
2: Què necessites?
1: Una cançó, un temacle. Per a...
2: Per a desfogar-te i desconnectar.
1: Sopa de cabra, lo boig de la ciutat.
2: Sopa de cabra,
1: el boig de la ciutat.
2: Lo fiquem o què?
1: La versió que vulguis, Tito.
0: Se sent identificat.
2: Vinga, va.
1: Avui me toca, va.
2: Vinga, que entre.

0: Guatito.
1: Bona elecció, Calo.
2: La clavada aquí, eh? Sí.
0: És una cançó auto... Com s'ho diu això?
2: Auto què?
0: Que s'ho fa per un mateix.
1: Que molt bon, és Sopa de Cabra en guany, ho sabeu, no?
0: Autobiogràfica meva.
1: Per, penseu que Sopa de Cabra en guany ha tret un disc.
0: Sí.
1: I les versionades... que la de Camins la van ficar, què fa, 3 o 4 programes, que la vaig...
0: No parlessin dels Camins, perquè ara ve...
1: Molt bé, ah, molt bé.
2: Parlarem de Camins.
0: Tito, per favor.
2: Entrem ja a la...
0: Sí, a l'entrevista, que els hi tinc,
2: suquet,
0: els hi tinc unes ganetes. Fota-li.
2: Pues sí, com ha dit Nati, aquesta nit a Fer Punyetes tenim unes convidades molt especials. Anna, Paula i Georgina, membres de l'Associació de Vins de la Ravaleta. Tres dones implicades en el dia a dia del poble, amb moltes ganes de fer coses, crear ambient i mantenir viva la unió entre els veïns i veïnes. Amb elles parlarem de totes les activitats que impulsen des de l'associació, de les festes, dels projectes, iniciatives, que fan possible gràcies a l'esforç i la il·lusió de molta gent. També descobrirem com és treballar per un poble com la Ravaleta, les anècdotes que han viscut i la importància de continuar fent poble i comunitat. Una entrevista propera, entretinguda, plena de bon rotllo, on coneixerem una mica més la feina que sovint no es veu, però que quan es fa essència al poble, que continua més viu que mai. Vinga,
0: benvingudes!
2: Al final m'he enganxat una miqueta, sí, no sé, he saltat la línia, no sé què he fet. Però la intro, ojo, eh?
0: Molt bé, però... Puc fer una crítica constructiva, Tito?
2: A veure, fes-me-la. Si no m'ha d'afectar, sí.
0: No has dit els càrrecs. La molt honorable Anna Sastre,
2: això ho diràs tu,
0: com a presidenta, la Paula Fuster, com a secretària consorte, i la vocal, Georgina Lleixà.
1: Xiques, molt bona nit.
0: Vocal, la vocal. Molt bé. Perfecte.
2: Espera, pugem los micros.
0: Molt bé, espera, Tito, problemes tècnics.
1: Fica vocal, les xiques, Tito, va, fica vocal.
2: Molt bona nit.
1: Bona nit, xiques i xiques.
0: Què, esteu preparades?
1: Bueno, sí. Hem de tindre demo. No.
0: I lo munt d'anys que fa que vos coneixeu.
1: Venim de tu un poquet, eh?
0: I lo munt de vegades que m'heu pegat les tres.
1: T'agradaria. A veure, xiques, expliqueu-nos coses. L'any passat va fer 50 anys, ja.
0: Sí, expliqueu-nos una miqueta.
1: L'Associació de Veïns de la Ravaleta, eh? Si diu ràpid, nosaltres no els hem viscut tots, però hem conegut pares, tios, família. Veïns de tota la vida, família, sabem com s'ha creat. Expliqueu-nos,
0: pues,
1: feu-nos tres quinzets. Bueno, l'Associació de Veïns de la Ravaleta, pues, jo crec que va néixer, com tu molt bé explicaves a la teva secció, de la necessitat, no, de que el barri, pues, millorés, perquè al final és el que dius, vam començar sent un barri, no, una extensió de Roquetes, però al final, que també t'he de dir, Nati, t'he de corregir, que l'alcalde ho creu, s'ha fet poble. Som
0: poble.
1: Un nucli urbà i s'ha fet poble.
3: Som el poble del costat.
0: No.
1: I bueno, va començar per anar això, pues, perquè el poble llavors tenia moltes mancances i hi havia, pues, un seguit de joves, nois i noies, no? I que necessitaven, pues, això, tindre espais per a reunir-se, manifestar-se, reivindicar-se, sobretot, pues, promocionar això, no? Els serveis mínims i infraestructures que en aquella època, com tu també s'ha explicat, pensa que la nostra es va crear el 1975 i com tu dius, veníem d'un, no?, d'una transició del franquisme cap a la democràcia. Se podia començar a iniciar a fer grups, de col·lectius de joves, i el poble de moment no tenia veu, però estos joves ja van començar, no?, a sentir esta necessitat de, pues, això, reivindicar i bueno, d'aquí van néixer.
3: Demanar
1: coses, serveis socials per al poble.
3: Correcte.
1: Infraestructures bàsiques, no? Llavors podíem començar des d'un enllumenat a un arranjament molt bàsic i a poc a poc s'han anat fent moltes coses.
3: Molt bé.
0: Ja tenen ganes de fer faena gratis. Per això
3: és que realment hem de tindre en compte que una associació de veïns a tots els barris, nosaltres que Roquetes, Ravaleta, Tortosa, els barris de Tortosa, que tots no tenen associació de veïns.
0: Parla de la bruixa.
3: Estem parlant de tot arreu, me dóna igual. Yeah. Una associació de veïns és d'un barri en un principi, però és el que parlem. Realment, sempre hi ha portaveus, són voluntaris, això és sense ànim de lucre, i és gent que ha disposat del seu temps lliure per fer un bé per als veïns. Sempre és una associació de veïns, inclús som gent aquí tots en este moment, ne som 5, vale? Som 6 i tots hem sigut membres en un moment de la nostra vida, però inclús jo he sigut molts d'anys que no he sigut membre de l'associació de veïns, no, escolta, però he sigut voluntària.
0: Jo vull corregir, jo soc soci. No soc membre,
3: no,
0: de la Junta.
3: Socis hi som tots.
0: Membre de la Junta, no, però soc soci.
3: Membre de la Junta tots, però jo inclús pagant la sòcia i no ser membre de la Junta, però sempre he anat com a voluntària, fent poble. Això és una frase que nosaltres a Ravaleta...
2: La portem gravada al front.
3: Correcte.
2: Nati,
3: fent poble.
2: I se'n parla les invitades.
3: És molt bonic perquè realment està gent, treballa, té la seva família... Però invertís el seu temps lliure en fer coses per al poble.
2: Jo vull sentir la veu de les tres invitades que han vingut avui. La de Nati ja la tinc més que mirada.
3: Pues depreneu a fer preguntes.
0: No,
3: aquestes xiques estan aquí mirant molt.
2: No, aquestes xiques volen parlar.
0: No has fet una pregunta, has fet un monòleg ara mateix.
2: A veure, va.
1: Bueno, un monòleg molt guai, perquè d'alguna manera el que està dient, no, en resum, Nati, és que... Bueno, este reconeixement també de fer els 50 anys, no?, com a entitat i tal, que, pues, que no és moco de pavo, no?
3: No.
1: Que al final és, com tu dius, una feina desinteressada, no?, que no tothom està disposat a fer, que és molt fàcil a lo millor de criticar, no?
3: Correcte.
1: I no sempre de valorar. I al final, pues, és el, no?, l'esforç col·lectiu de, pues, de gent que té la seva vida, les seues feines i les seues càrregues diàries i moltes vegades disposar d'hores per a poder treballar per al poble, no? Per a la comunitat, sí. I fer comunitat altruistament, no?, és un gest, pues, molt bonic.
3: I això moltes vegades no es valora.
1: No.
3: Hasta que no estàs dins, no ho veus.
1: No ho veus. I a més he de dir, pues, això, que som una entitat que sí que ha anat passant molts de membres, és veritat, i s'agraeix, que al final no és només l'entitat com a tal, vull dir que són tots els socis que ho fan possible i tots els grups de veïns, no?, que vivim al poble, i sobretot també, pues, això, que hi haurà gent que potser per circumstàncies no pot estar aplicada 100%, però que sempre que demanes ajuda surten col·laboradors, que això és lo bonic, no?, de la unió i de la força dels veïns.
3: Que fem poble.
2: Sempre ho he dit, però ho torno a repetir públicament. Que bé parla, Natastre. Sempre li he dit a la cara, però ara ho dic a la ràdio.
0: Ara que ella de la gent que ara dia lo dels socis i tot rotllos, per preguntar-li a la secretària consorte, ara mateix quants socis podríem estar parlant que té l'associació de veïns?
4: Més de 200.
0: Més de 200.
4: Ni seré que el número l'endivinés tu.
0: Sí o no? 212.
2: Però famílies, famílies, no persones.
0: Famílies.
1: Exacte,
0: famílies.
1: Sí, sí.
0: Tal qual. I la vocal, què? En quin moment vas pensar que era bona idea treballar gratis pel poble?
4: La vam enganyar una
1: mica. Me van enganyar, sí. Però te n'arrepentixes. No gens.
5: A veure. Però jo també, com dia abans, Nati, no, pues, al final de tant en tant vas ajudar, vas a col·laborar, fins que un dia m'han dit, escolta, pues, ja que estàs, no? Entra.
3: Sense donar-te en compte, t'estàs.
5: I no sé com,
3: estàs dins.
0: I pregunta el teu parent, que també està allà dins sense pensar-se, o no?
5: No
0: el fas treballar?
5: Algun dia l'enganyem, també.
0: No, sí.
2: Sempre costa trobar gent.
0: No,
2: per a,
0: algun dia no, tots.
2: Sempre costa. És una missió, complicada quan dius que mos fa falta gent.
1: No, jo trobo que no, que n'acaba sortint de gent. Ui. A lo millor no gent... que és el que diem ara, no? Com a membres ara, mira, actualment som un grup de 7, així ara, grosso modo, no els he comptat així, físicament.
0: Ha vingut la veritat.
5: Però aquí aprofitem per fer una crida.
1: Sí, perquè passa això, és a dir, com a membres de l'entitat, composar la junta, tal, la gent, pues, veu això, no? Ostres, necessitaré molta disposició, jo tinc els meus líos, tinc les meves prioritats, tal, que després a l'hora de la festa, a l'hora que has organitzat algo, la feina prèvia, la de durant, i la de després, a lo millor passa molt per la junta, però que després sempre a l'hora del moment gros, no?, de la festa i de portar-ho en marxa, sempre en surten de
2: sempre acudeix un munt de gent.
1: Exacte,
2: aquí.
1: I això és lo bonic.
2: Allò és bonic. Al poble, quan ets uns quants necessites ajuda, i et venen tots allí a fer el menjar, a ajudar...
3: Quan enxufes la planxa el dia de carnaval per a fer els bocadillos,
2: digues que
3: en
2: senten...
3: un momentet allí n'hi ha 3 o 4 que no són de les seus veïns i estan empastrant
2: tomata. Digues que senten l'olor,
3: Digues que senten l'olor. Però és bonic.
0: I quan actes, que feu cada any? Quines col·laboracions feu quan al poble, com a actes?
1: Bueno, fem moltes activitats i tu les hauries de conèixer, ja, com a però, bon rabalero.
0: Però els nostres oients, no. Jo ara mateix sóc un presentador superestar.
1: Ai, dic, últimament, claro, sí, estàs sí. una mica desaparegut, eh? Sí.
0: És que estic,
1: no fas acte de presència.
0: Estic a l'empara.
2: És pare,
1: recentment, clar.
3: Bueno, però no pere esto, a veure, sí, realment sé per a més.
0: Sí,
3: sé per a més. A veure, xiques, expliqueu-mos, al llarg de l'any, tot el que feu pel poble. Que això hi ha molta gent, hi ha molta gent que no ho sap.
0: Ara hi ha molta gent que ha dit, pues no fan res, xocolatades!
1: Clar, no, en general portem festes, les festes típiques tradicionals, i a més, tot un programa de cursos, que ara m'acompanya, que ella és una de les organitzadores, com tu dius, secretària.
0: Secretària en consorte, que no sé posar en fa de la secretària oficial, que és molt simpàtica.
1: Però que vull dir que sempre està molt predisposta Paula i sempre porta contes, gent, amunt, avall, fa de contacte, directe, entre grups.
3: Expliqueu-vos.
1: N'he fet moltes de coses. Paula, ara te'ls detallarà.
0: Sí.
3: Expliqueu-vos els cursos, que realment...
4: Pues bueno, tenim en dilluns, tenim la gimnàsia i pilates.
0: Molt bé.
4: Som un grup de dones que som quasi 25.
0: Molt bé.
4: I la veritat és que mos fa suar molt,
0: se poden sumar homes també a la...
4: Si vols vindre.
0: No, homes.
4: Voldríem veure't allí fent gimnàsia.
0: Jo sóc macho alfa.
1: Haig de dir que últimament s'estan aficionant els homes.
0: Sí, no?
4: Estem creant un grupet d'homes.
1: Sí.
2: Jo voldria, si em deixeu, voldria fer un incís abans de
4: continuar. Espera, que no he arribat.
2: Vale, arriba.
0: Vale. Jo estic a punt d'arribar, Nati, ara he tocat-me.
4: En dimarts tenim estiraments passius a les 5 de la tarda. I després en dimarts just fem dos grups de ioga. Tites?
2: Sí, aquí volia arribar.
0: Para,
2: ho vaig comentar allà a l'últim programa que m'havia apuntat al ioga de la Raval. Ec, vull
0: dir... No,
2: sempre sí que...
3: Però t'has apuntat?
4: Sí.
2: M'he apuntat i hi vaig.
3: Ah, hi vaig?
2: Sí,
0: però...
4: Avui, de fet, no he anat perquè estem aquí.
2: Bueno, els dijous...
0: Els divendres. Va ser ahir que no vas anar i tot. De fet, la meva pregunta era... que fem com actes mensuals, però veig que això va setmanal.
4: Sí, després te direm los de l'any.
2: Sí, però espera que estava parlant jo, no m'has deixat acabar de parlar. Perquè si no ho faig, m'apedregaran, saps? Perquè ja he quedat que ho faria.
4: Sí, perquè has fet publicitat.
2: Ja he fet publicitat. I des d'aquí vull enviar una salutació a tots els membres del ioga i de tots els cursets, en especial a la meva professora del ioga, Maria. Així que queda saludada, ja ho he dit.
0: Un èxit, un aplaudiment per a Maria.
2: Vinga, va.
0: L'única activitat física fa dit és ioga.
2: No t'equivoques, que en faig més.
0: Sí, no?
2: Ja parlarem el pròxim programa d'això.
0: Pujar al primer pis, que en vius no compta, eh? Com
2: ja parlarem el pròxim programa. Ara estem en els insurivins.
0: Espectacular.
4: Bueno, en dimecres seguim en els cursets de cuina, que realment també estan funcionant molt bé. Ara ja no n'hi haurà cap més fins al setembre, perquè los cuiners tenen que descansar.
3: Vosaltres sou conscients de que el curset de cuina...
4: és un èxit mundial.
3: Home. Sou conscients de que per Facebook i Instagram hi ha un munt de gent que us seguís?
4: Sí, sí.
3: Obriu places.
4: I que els dos
3: dies està ple. I per què no feu més places? Perquè si no vindria gent inclús de dins Tortosa?
4: No, és que de fet ja venen...
3: El curset de cuina rabalero?
4: És que quasi bé són més gent no sòcia que socis
3: realment.
4: Sí, i s'ho passen superbé. I la veritat és que estan molt contents i totes les setmanes seguís ja veient la mateixa gent. O sigui, se van obrint places, algú que se ho deixa el que siga, i en seguida estan cobertes.
3: Sí,
4: són
3: sí,
4: molt
3: sí,
4: bons no. chefs.
1: I a més molt, perquè han participat a jornades
4: sí.
1: gastronòmiques.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Van anar a la Fira del Vi, a Roquetes.
1: És que fan plats xulos, eh?
4: I, bueno, després van... mos van fer les tapes famoses de Carnaval.
2: Quin fitxatge vaig fent, Gori. Ja per lo menos... Sí. No és per ficar-me cap
0: no,
2: més.
0: No, no.
2: Que jo el vaig ficar al Facebook i va sortir tot xola. Jo dic, oh, sí.
3: S'ha currat molt este noi.
2: Sí, fa almenys 5 o 6 anys ja que fem els cursets.
3: Sí. Molt bé. Molt bé.
4: Bueno, i Ginés també se mereix un bon aplaudiment.
2: Sí, vam fer molta lliga. Ginés primer venia de participant, d'alumne. No? No, Ginés.
0: Ginés?
2: Venia... Ginés.
4: No li canvis el nom.
2: No li canvio. Venia d'alumne... I claro, vam veure que l'alumne quasi que en sabia tant com el professor, saps? I al final ho vam arreglar i vam dir, pues los dos professors.
0: Perfecte.
2: Los dos professors.
0: Jo, Ginés, has dit?
4: Sí.
0: Ginés, quan el vaig veure, li vaig dir, tu ets l'únic orina, que ets l'únic de l'Ajuntament que treballa. I va flipar, però és veritat, pocs menys treballen. Però així mateix se'n cura molt.
2: Vinga, Paula, continuem.
4: Bueno, seguim. Els dijous tornem a fer ioga. fem dos dies a la setmana. En dimarts se fan dos classes perquè hi ha dos grups, o sigui, està el grup avançat i el grup que és més de gent gran i de principiants.
0: Tu vas al bé, tu vas al bé.
1: D'iniciació.
0: I de King Africa.
2: Jo de moment vaig al primer, i no sé el temps que ja estaré, però només vaig al primer.
4: Jo el crec
0: primer?
4: Que
0: el primer?
2: No, al primer.
0: A través.
4: És que l'hauries de veure en les malletes.
0: No. Deu menguar.
2: És una altra cosa.
5: Quines altres tures has après ja, Tites?
2: No sé, els noms. No, ja li he avisat que no me'ls aprendré mai, eh? Tant de muca, drumuca... Tot això ja li he avisat que no me'ls aprendré mai.
1: El sànscrit és difícil.
2: I la salutació que hi ha al final, de mena, no sé què diuen, dic, això a mi això no m'ho faigues fer, tot això que no...
0: Això és
1: capellana. Namasté, és agrair, s'ha d'agrair en esta vida.
2: Jo ho faig en els braços i tot igual, però no dic res perquè no me'n recordo la paraula.
0: I perquè no pots ni respirar després de que vagis.
2: Però de bé.
0: Estàs agonitzant.
2: De bé.
4: Bueno, i en divendres també seguim en un curset que també és triomfador, que és el ball en línia. Són quasi 35 persones les que van, i bueno, elles no paren. Yeah. Porten ritme a mi les Terres de l'Ebre.
1: Sí.
0: Este dia està en l'Expo Ebre.
1: Participen en tot, sí.
0: I tot també saludaven, com soc famós. Tot...
4: I ara, de fet, aprofitaré per a dir-vos que mireu si hi ha bon rotllo en tots els cursets que hi han, que el dia 19 de juny farem una festa conjunta en tots els membres de tots els grups. I, bueno, tindrem el DJ invitat.
2: Qui portareu de DJ, eh?
4: A tu, tio.
1: On fareu la festa? Com que no la tenies apuntada?
4: Al casal, per als alumnes.
1: Al casal?
4: Sí, però esteu invitats a vindre.
0: Hi ha una barra?
4: Per a tu no.
1: Mos acabes lo barril.
2: De fet, Caluma...
0: D'això viuen les associacions.
2: De fet, Caluma va ser...
3: Per a los que estan inscrits a totes les coses que fan.
4: Però, escolta, Caluma...
3: Vostè és inscrit a algo? A ioga, a cuina... Veritat que no vas a cap puesto? Posa-ho, la cervesa te la vas a cap.
0: Dia és,
3: no?
4: Vine dos dies a fer ioga.
3: Correcte.
4: Ja t'he vist,
0: ja t'he vist. Que m'apunta el més abans, ja estic.
2: De fet, Calo, no ho sé, el teu pas per l'associació de vins, va ser així una miqueta...
0: M'ha d'obre barata.
2: Vols que ho expliquéssim o no?
0: Jo fer el bingo i que em manen.
2: No, però la nevera baixava molt i al final m'apareix que li van dir, Calo...
0: Jo, la nevera baixa si estic davant o detrás. Això te li fot, lo de la nevera. Això li fot a l'estigue. Ja m'ho deu, tita.
2: Què més, a veure?
0: Després, no,
2: què més comentem?
0: Jo pensava que em parlaria primer del seu acte estrella.
2: Home, és que hem de parlar de l'acte estrella.
0: Home,
2: però està acabant dels cursets.
1: Han acabat les activitats anuals.
4: L'acte estrella quin és? Quan tu fas lo bingo?
0: No.
2: No, deixa-ho estar. Lo dels cursets ja els han dit tots, no?
1: Les activitats setmanals, sí. Ara falten les anuals.
4: Bueno, de fet, hi ha algunes vegades que fem tallers més esporàdics en algun motiu i estos són només un dia.
0: I a part, estem a punt, on estem?
4: A part, pues bueno, fem tots els actes de durant l'any
1: tradicionals.
4: T'ha tocat, Georgina.
0: George.
4: Vinga, va, que estàs tensat.
5: Fem el Carnestoltes, la castanyada, la festa del soci, que serà d'aquí poc, per cert. Bueno, d'aquí un mes i mig.
4: Ja pot ser el dia.
5: El diumenge 21 de juny, que tothom se'l guarda a l'agenda. M'he quedat festa del soci, castanyada, i llavors l'acte estrella. També participem en la marató de TV3,
4: a les ofrenes, que si vols vindre a fer bulto, Calo, t'invitem.
0: Sí, jo sempre estic allí, jo em fico la camisa, em foto
5: a
0: mig.
5: Festes de l'Arrabal de Cristo, la festa infantil que organitzem.
0: Santa Claus, tio, no, va.
1: Ara anem per mesos, estem detallant el programa anual de les activitats.
4: És el desembre, això.
1: I clar, encara no hem arribat al desembre.
0: No?
1: Calo.
0: Això està dit per la castanyada.
1: Està dit marató, ara anava a l'acte estrella. Sí, l'ha nombrat.
5: L'acte estrella, que és l'arribada de Pare Noel.
0: Pare Noel, santa, per als col·legues. Toma! Espectacular, que hi ha molts pocs pobles que es faig el que fan a la Rama de Cristo. No
2: jo diria... que el Pare Noel de l'Arrabal de Cristo té molta història.
3: Fa dos anys, bon recordeu, en el carretó, patint, que si plovia, que si no plovia, aquella xica cantant, bon recordeu o no? Fa dos anys, mos va pegar la gran ruixada. En el moment que sortia el Papa Noel, és bon recordeu o no?
1: El
3: xiquet de Maria Àngels...
4: Nosaltres pensem que la nit abans no dormim.
3: Angelet de Déu.
1: Ens somiem.
3: I allí tots en els cascabells, allí les sabates aquelles que porten del Delfos i la gran tronada. Tots banyats, bon recordeu o no?
2: Quants anys fa que es fa?
1: Més de 30.
2: Dels més antics.
1: Si no arribem ja a 40.
2: dels més antics que per aquí les terres.
1: Dels més antics o dels primers?
0: Sí, sí. O l'únic.
5: La cosa és que més... no sé si
3: no, és fa molt de vida. Igual que el, sí, sí, lo
1: popular. La història seria de que és un acte bastant exclusiu de la Ravaleta, perquè diria que per les rodalies, ciutats veïnes, no es celebra.
0: Mai, mai. Tant, a on sí, a on...
4: A Jesús, a Jesús.
0: A Jesús. Però s'ho han copiat.
2: Bueno, Ferreries també es fa, m'apareix ara.
4: Jo crec que sí.
1: Però sí, com... han cagat jo, però no sé si fan.
4: No, però a Jesús crec que sí.
1: Però és de fa més poc. Sí. Recentment.
5: Santa, podem dir que com que nosaltres anem al de la Raval, no m'ho entrem.
3: Clar, és que jo tinc records, a veure, jo en guany faré 45.
0: I jo tinc records, més.
3: Tinc records de molt xocoteta. Mm. I jo me'n recordo el Papa Noel de la Raval.
1: Sí, sí, hi ha reculls d'imatges sí. de fa...
3: Pues... inclús los reixos en los pajes però... pintaven les cares.
0: Però santes és
1: cosa. Sí, inicialment, jo recordo que potser no teníem casal i mira si érem petits que es feien al, al saló parroquial de l'església del poble.
0: Digues si no me'n recordo jo d'aquella.
1: Ara, en pitufos, pitufos, sí, sí, sí. Però la imatge,
3: Que tu no te recordes que a 40.000... està... Mira, el llibre de l'associació de veïns que van fer l'any passat. L'associació de jubilats, sí, Mariano, sí. El nostre Mariano Gil i Agné. Mariano, Mariano és Mariano, penseu que Mariano porta un munt d'anys que guarda totes les revistes de roquetes. Quants anys fa que són les revistes de roquetes?
0: No sé, mai l'escolteu, fa molt llarg.
3: Però realment és el que parlem, natros de xocotetes. Hi ha fotos a les revistes de roquetes i estem totes
1: el llibre de Mariano també.
3: Anita, que tu i jo, xocotetes com a pets, en la cistelleta, en l'associació de veïns, que eren els pares.
1: Clar, fèiem les pagès
3: i amb pagesetes. Correcte, amb fotos.
1: Anàvem a les ofrenes, ja participàvem.
3: Xocotetes com un pet.
1: Ho portàvem ja a la sang, Nati. És herència del poble.
0: I si algú vol fer-se membre de l'associació de veïns, què ha de fer ara mateix?
1: Pues, posar-se en contacte. De totes maneres, si va, com que tenim red social,
0: aquí està,
1: estem a l'Instagram, no, Pablo, això, la tècnica d'audiovisuals,
0: sempre
1: de comunicació, és Paula.
0: Això té un nom, això té un nom.
1: Tenim l'Instagram i el Facebook.
0: Com m'agrada estar
1: sent aquest. No, hi ha un link al nostre perfil.
4: Hi ha un formulari,
1: que hi ha un formulari que poden...
4: se poden fer ja mateix socis.
0: No demaneu ni antecedents ni
4: no, antecedents, no.
1: Només el número bancari
2: i després,
4: que és l'important.
1: I l'important és que és una quota molt assumible, que és, com dia ja havia al principi, de 20 euros per família a l'any.
2: Regalat.
0: Espectacular.
2: Instagram, Facebook, tots els canals per a veure totes les activitats,
1: el bandomòbil, que això no ho hem dit, també administrem tot el bandomòbil.
2: Probando.
3: I que realment no és que parlem de l'associació de veïns, nosaltres diem la Ravaleta i mos pensem que és el nucli del poble, però en disseminats oco, Parellades, Galacho, Terrapico.
4: Bueno, de fet, al bando són més de 450 persones.
0: A la Wikipedia
3: és
0: fica
3: que... És que, clar, són disseminats, hi ha molta gent.
2: Vosaltres, què opineu? Els disseminats pertanyen a la Raval o a Roquetes?
0: Sí, tot això depèn és nostre, quin. Tot això
1: depèn
0: és nostre.
1: Depèn de terme, no. Si cauen cap a la Raval o cauen cap a la
2: Raval. Jo tinc entès que pertanyen a la Raval, però en Ginés, justament, el que parlem abans del cuiner, un dia vaig tenir una discussió, que no, que...
5: Pertanyen a la Raval i quan van a votar a la Raval...
2: Ara que tots som de la Ravaleta, aquí ho podem dir tranquil·lament.
0: Sí, sí, no, i davant de Roquetes també. A la Wikipedia fica 6.000 i escats Roquetes.
1: Ho has buscat?
0: Sí, sí, claro. 2.000 i pico, sí. Raval de Cristo.
4: Sí que estàs aplicat.
0: No, bé, claro,
5: però
0: que,
5: per què compta això?
0: Perquè li vaig fer unes preguntes a l'este del patronat, a
3: Juanca. És molt gran.
0: A Sangres.
5: I el que diem abans del Pare Noel, el Pare Noel ve molta gent moltíssim. Que la resta de l'any no ve, que és dels disseminats, per exemple, i venen a...
4: De fet, aquest any potser haurem de ficar entrades limitades.
0: Sí, no. Jo sóc VIP, eh?
1: Sí. Sí, perquè, claro,
4: és que el casal se queda minut.
3: Se fa minut.
4: L'haurem de tombar i fer més gran.
1: No han parlat, mira.
5: Perquè no és només tots els anys de trajectòria que té, sinó que és que els últims anys han anat evolucionant molt i s'ha fet un desplegament.
0: Aquí està.
1: Cada any intentem millorar.
0: Unes inversions molt bones, molt boniques, un esforç espectacular.
2: Any, any. Any, any, més i més.
0: Se recompensa. Hi ha un Venus del Golafre. No, sols,
3: és que no, és realment estem parlant, ja ho he dit en un principi, el que passa que em dieu que parlo massa. L'associació de veïns de la Raval de Cristo, joder, que jo tenia 4 anys
0: que sí, que sí.
3: I jo me'n recordo que los pares nostres, Anna,
6: fent la reunió cada divendres. El casal encara no estava fet i la feien a la plaça.
0: Sí, sí,
6: la plaça on està la font, sí, allí estava el saló parroquial,
0: l'única que tenim, l'única,
6: vale,
0: la
6: nosaltres los pares nostres tots els divendres fent la reunió de l'associació de veïns i nosaltres érem crios. Sí, estem parlant de que teníem 4 o 5 anys i jo en faré 45.
0: I el carnaval també es mola molt, el carnaval,
6: vale, de la Raval. L'associació de veïns de la Raval fa molts d'anys que s'implica en lo poble i en festes i en coses, que és el que estem parlant. De fora no es veu, però dins hi ha molt, molt de treball.
0: Molt.
6: I és una associació de veïns d'un barri que per a nosaltres és un poble, sempre ha sigut un poble.
2: I sempre ho sé.
6: Però s'ha implicat moltíssim. Tu parles de Roquetes? No és per despreciar ningú, però quants de barris tenen una associació de veïns com la nostra de la Ravaleta? No, no se sent. Ni Raval Nova. Raval Nova és un barri que s'implica molt, fa moltes festes i fa moltes coses.
0: Sant Miquel.
6: Però com a associació de veïns de la Ravaleta?
2: No, té res a veure.
6: Ojo, perquè realment l'associació de veïns de la Ravaleta, nosaltres érem crios.
2: És otro nivel.
6: Correcte.
2: És otro nivel.
6: S'han fet moltes coses pel poble.
2: I lo de...
6: Moltíssimes.
2: I lo de l'acte, què? Què m'heu de dir? De l'acte este que vau fer aquí al costat?
0: Sí.
2: Del 50...
0: Aquí anava...
2: Del 50 aniversari. Aquí volíem arribar.
0: Jo volia parlar del carnaval, que per part meva que el carnaval m'encanta.
2: Ja ho sabem, clar, que tu tot això de transvestir.
4: Vas vindre, Estall?
0: Sempre.
1: La faranduleta li agrada.
0: Tots els anys. I lo carnaval també, ja tota la rua, la xocolatada, després sempre es fan bocadillos.
4: Bueno, estan jo vam canviar, que vam fer les tapes i també va ser tot un èxit.
2: Veus, ja t'han agarrat, no vas anar. No,
0: sí,
2: vas
0: que
2: anar.
0: Vaig anar, que va ser a la plaça, sí que vaig anar.
4: Que no, que això va ser la castanyada.
0: No.
1: Sí, la plaça, moniatos i castanyes a la plaça. I també vam fer tapes.
0: Perdoneu-me.
2: No abrigues més ja. No abrigues més.
5: És que tot és igual. A la castanyada ens vam iniciar
1: el món de les tapes.
5: I com que ens va agradar, llavors a Carnestoltes vam demanar la col·laboració del curs de cuina. I llavors les tapes van ser espectaculars.
0: Sí,
1: és veritat. Vam ajudar Joanito a les tapes
5: a la castanyada, va ser Joanito i coses que vam comprar, no? I al Carnestoltes Joanito i els del curs de cuina. Sí.
0: Que és veritat, sí.
6: En definitiva,
1: que som actius.
6: Quants anys ens queden d'associació de veïns de la Ravaleta?
2: No estàvem aquí. Estàvem als 50 anys, a l'acte dels 50 anys.
1: Pues com a mínim 50 més, no?
2: Expliqueu-me una miqueta lo de l'acte, com va anar i sentir-vos, bueno, los 50 anys i a banda d'una altra notícia, suposo.
0: Efemèride.
2: No, lo de Roquetero de l'any.
1: Bueno, és que lo del Roquetero de l'any ho vam aconseguir gràcies a que vam fer 50
2: clar
1: anys.
2: Clar, expliqueu-vos tot.
1: L'Ajuntament, sempre que fa pues, alguna institució, alguna associació, alguna persona cèlebre o destacada, no?, del municipi, pues, quan fa anys, te ret un homenatge, no? I sí, en aquest cas pues, mos va tocar ser Roquetenc de l'any, en molt d'orgull i molt de sentiment, perquè és una mica el que diem al principi, no?, que és una mica el mèrit, no?, o el reconeixement, al mèrit de l'esforç col·lectiu de tantes hores i dies de dedicació que s'està feina pues, desinteressada, que a vegades no es veu però sí que es fa, i llavors pues, que l'Ajuntament te pugui, no?, admetre que fem una feina per a ells important, que te digui, et retigui este homenatge i que toni aquest honor, pues molt contents.
0: I després de los dies que aneu a donar per sang a l'Ajuntament i volem això, sí, i volem això, i a veure si les acontentem i no venen tant.
2: Ho haguéssim pogut canviar per una vegada, l'excepció i dir Ravalero de l'any, Roquetero de l'any.
4: Tampoc no són molt pesades, ja, també t'ho he de dir.
0: No,
1: hi ha una comunicació bastant fàcil, la veritat que ens ho posem fàcil.
2: Al llarg de la història ho hem sigut molt, eh?
1: Sí, bueno, per arribar aquí s'ha tingut que picar pedra.
6: Torno a repetir. Nosaltres venim dels nostres pares. Els nostres pares...
0: No, vaig sortir de l'escroto de mon pare.
6: No.
0: Vaig ser més ràpid, no més ràpid.
6: Estem parlant de l'associació de veïns. I jo he sigut al cap d'un munt d'anys de veure mon pare i ma mare. Ells han aconseguit moltes coses. S'han fet moltes coses al poble. Una de les que més importen per a mi és lo casal de la Ravaleta, que avui per avui...
4: Bueno, lo que més vida té.
6: Home, però és que...
1: És lo punt neuràlgic.
6: És que l'associació de veïns n'hi van fer molts de viatges en aquells anys a Tarragona per a que es pogués fer el casal. És que hi han moltes coses realment que han sigut gràcies a l'associació de veïns.
3: És el que parlem, és que estem parlant de 50 anys d'història.
1: Sí, és un llegat que els nostres avantpassats ens van ensenyar coses. I que hem agafat
6: el relleu. I que realment s'ho han currat moltíssim en aquests 50 anys. Per a que tinguéssim moltes coses, hi ha no un edifici emblemàtic com el casal del Ramoneta.
1: No, moltes infraestructures. Correcte. Tenim un servei mèdic, ara estarà la seu de les ambulàncies.
6: Correcte.
1: Vull dir, hi ha serveis, hi ha bars, hi ha...
6: És una organització sense ànim de lucre, però ha aconseguit tantes coses al llarg dels 50 anys que realment, pues sí, ens poden envejar.
2: Hem sigut com un petit ajuntament alguna vegada a l'associació de veïns.
6: Correcte, s'ha lluitat moltíssim. S'han invertit moltes hores, molt de temps lliure, que molta gent l'invertís en la seva vida pròpia i nosaltres l'hem invertit pel poble. És una associació que realment és digna d'admirar.
2: Jo n'he invertit moltes hores al poble. Jo n'he invertit moltes hores al poble i era tot per sentiment.
6: Correcte.
2: Per sentiment que he tingut a casa i el que m'han involucrat en el poble i que no sabia mal invertir-lo en el poble. Així som, els rebeleros i les rebeleres.
6: Correcte.
2: Què? Sí, com esteu?
1: Bé. Com a casa, com a casa.
7: Molt a gust.
2: Jo sempre ho dic, sempre dic que tots els problemes el mateix. Aquí mos falta un sofà. I hem de dir, Paco, que mos fiqui aquí un sofà. I a més, tenim beuret fresquet, tenim aquí no sé què, musiqueta de fons o no sé què, doncs mos falta el sofaret per estar més, Nati?
6: Tito!
2: Què vols fer?
6: Fiquem una cançoneta i després les apretem una
2: mica. Anava fiquem una cançoneta i m'anem, però no m'ho deixem encara.
6: No, que falta la ronda flash.
2: Falta la ronda flash.
6: La ronda flash.
2: Vinga, va, doncs, entrem a la ronda.
6: Fica la cançoneta.
2: Entrem a la ronda flash, va.
0: No sé si heu sentit mai el programa, però la Ronda Flash són una sèrie de 10 preguntes. De resposta ràpida, no se pot pensar.
6: Teniu 5 segons per a contestar. El primer que vos vingui al cap.
2: 5 segons és massa.
0: Resposta ràpida. Jo tenia unes que són les velles i estan les noves.
2: Com ho farem, això?
6: Com ho faràs, això, Volcano? Com ho faràs?
0: Superfàcil, les noves.
6: Són tres.
0: Les noves.
6: A les tres?
0: A les tres, a l'Igüello.
6: Què faràs, una pregunta cada una?
0: Farem de la següent manera. Començarem Anna, Georgina, Paula, i a la segona pregunta, Paula, Georgina, Anna. Vale? Hem d'anar contestant les tres la pregunta. D'acord?
4: Si val, ho passa a palavra.
0: No.
6: No. Aquí no.
0: I penseu que coneixem a la vostra família, els vostres, això, i sabem si mos mentireu o no.
1: Ai, mare. Temo me dones.
0: Comencem, Tito?
2: Fot-li, va.
0: Vinga, primera pregunta. Què sou més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
1: Parella.
7: Parella.
4: Parella.
0: Nit, tardeo, començant divendres i acabant diumenge?
1: Tardeo?
2: Tardeo.
4: Tardeo.
6: Pues a veure quan veniu.
0: Mama o papa?
6: Que alguna vegada feu falta.
0: Mama o papa?
4: Los dos.
0: No pot ser.
2: Bueno, alguna vegada t'ho deixem contestar, esta. Però s'haurien de banyar una miqueta més.
0: Sí. Només pot gastar una o de los dos.
7: Mama, 100%.
0: Mama.
1: Los dos.
0: No.
1: Vinc dels dos.
0: Ramon, t'has d'enganyant.
1: Vinc dels dos.
0: Ronda de xupitos o sou més de cubata?
1: Ni d'una cosa ni l'altra.
6: No, és que des de que ho fet a dir.
1: Com me conoces, Nati?
7: Xupito de Jagger.
6: Epa, xupitos. Ronda de xupitos.
4: Jo la cerveseta.
2: Toma. Tot.
0: Mentira, xupito de Terry, que ho sabem tothom.
4: No, que no.
0: Anna. Sí, no? Sí. No, perdona. Paula. Per davant o per detrás?
4: M'he volgut endavant. Jo no contesto.
2: Esta no sé com és, que sempre es fa.
0: Los dos. Estas són los dos. George.
7: De cara.
0: De cara, per davant. Per davant o per detrás, és per davant o per Detroit,
6: Escolteu-me, això se pot identificar de moltes maneres diferents.
0: Depèn de la nit, això.
2: Calú sempre ho identifica de la mateixa manera.
0: Sí, sí.
6: Depèn... Tu contestes ràpid.
0: No, Anna.
1: Jo contesto ràpid, per davant i manant jo.
0: Ja!
6: Molt bien.
0: I si s'encanta, dos galtades. Pecat o vici preferit?
1: No ho sé. Fumar. Com a pecat i vici.
0: Sí, o vici.
7: El vermutet.
0: El vermutet.
4: La cerveseta dels divendres.
0: La cervesa dels divendres.
6: Un aplauso.
0: Bravo.
6: Un aplauso per la cerveseta del divendres.
2: Bravo,
6: en família sempre.
1: I la copeta de vi.
6: Sempre.
1: Compta.
2: I al bar la piscina.
6: En família. Gràcies sempre.
2: I al bar la piscina.
6: Correcte.
0: A qui o a què odies?
4: Que em toquen en els peus.
3: Ui,
2: ui mare.
3: Ui.
0: No, no,
3: odio, odio.
0: No, no, me servís. George.
7: Per exemple, me fa molta ràbia la gent que diu guixeta o altres paraules pensant-se que parla bé i ja està mal dit.
1: És mestre.
7: Gent de Barcelona que diu allà baix parleu malament i nosaltres aquí diem paraules com guixeta i dius tonto del cul, si guixeta no està bé.
3: I no saps el que és un poal.
7: I no saps el que és un poal, que sí que està bé.
2: Un poal de color roig.
7: Això em fa molta ràbia.
0: Són doctes, són doctes.
3: Que bona, George.
0: Anita?
1: No tinc tampoc allò.
3: Aquí o què odies?
1: Aquí no odio ningú.
3: Sí, pensa un pati que aixeca rebotada.
1: Quasi que callo, que
7: quasi que callo. Es ràdio.
0: A Harry Potter un metal jo
1: no, és broma, no odio ningú, que el món en amor se mou millor.
3: Aquí o què?
0: O què?
2: Has de dir
1: no,
2: algo.
1: Tinc, no,
3: molta gent que diu
1: odio, pues, desordre. Que el sí, meu home deixi els calcetins sí, pels.
2: Toma, Lluís, ja toca Lluís.
0: Codi per codi, codi per codi. Pues molt bé, aquí estan les 10 preguntes, molt bé, molt bé. Jo l'han contestat. Ha sigut bastant fàcil. Bastant fàcil.
2: Trobo que ha sigut així molt pim-pam, no?
7: Molt facilet.
2: Però sí que les has fet totes?
0: Totes, totes, les 10, tito. Una després de l'altra. Destreta, vaig, he fet. Era 30, no? 10 per 3?
3: S'ha repartit entre les 3.
0: Tu i jo i tots els altres. Què, tito, anem a la secció de Calo?
2: Tens secció avui?
0: No, però faré el que podré, tito.
2: Vols fer alguna
0: cosa? Sí, vull ficar-les a prova. Preguntes més comprometudes. Fotre-li, tito.
2: Vinga, va.
0: Calo! T'ha reventat.
2: Tu volies la cançó? Doncs reventem la cançó, home.
0: Gràcies, tito.
2: Au, per a tu.
0: Doncs vos explico, vos explico. La secció de Calo sempre és diferent. No saps mai per on te sortirà, vale? Tal qual. Però avui, com vosaltres aneu de superregaleres, vull ficar-vos a prova si sou regaleres de veritat en quant a informació històrica.
1: Ai, mare.
0: Informació de la regaleta.
4: A veure si te les haurem de fer nosaltres a tu les preguntes.
2: Jo puc contestar?
0: Tito, tu no.
4: Sí,
0: no.
4: Vale,
0: no.
4: Sí, ajuda-mos.
2: No, no. Si em diu, si cal, em diu que no, és la seva secció.
1: Però no, manem nosaltres, que som les invitades d'honor, no?
0: No, això de manera...
4: A més, som dones.
0: Sí, ja, ja.
1: Ai, som unes quantes contra tu, eh?
0: No, no,
1: t'hem apretat nosaltres a tu.
0: No, tito, ajuda'm. Jo t'hi havies d'ajudar-me.
2: Fas goig aquí dins de la peixera, amb tantes dones, eh?
0: Per això que siga homes i mujeres, avui.
2: El tronista i...
0: El tronista. Ja veràs. Perquè al final m'acabaràs donant pel cul, tu, tito. Tinc tanta mala sort.
2: Ja està.
0: Vale. A veure. Primera pregunta. Quin any se va inaugurar lo casal de la Roda de Cristo?
1: 1991.
0: Hola.
2: Hòstia.
0: Hola. Molt bé.
2: Però directe, eh? Pim,
0: directe,
2: pam,
0: directe.
2: Però
3: presidenta de l'Associació de Veïns de la Ravaleta. Que us quede clar.
2: Tenim la millor presidenta que podien tindre.
3: Sastreroles per a les amigues. Anna Sastre.
0: Escolteu-me, quina és la primera casa que va llaure al Raval de Cristo?
7: La del Cristo.
0: No, home, ja, claro. Era un... Com si veus un hostal?
2: Si no la saben...
0: Era un portal, era un portal.
2: Si no la saben, la contestaré jo, Calo.
0: Sí, tito, per exemple, a veure...
2: No la saben?
0: No la saben.
2: La de Tiradet.
0: La de Tirado, quan entres pel canal.
2: La de vora del canal.
0: La de l'esquerra. Aquella és la primera
1: que... Ho fet cerca, va.
0: Ai, home, clar.
4: Ens està estudiant el llibre.
0: Tinc una informació...
1: La botegui davant.
0: Tinc una informació predilecta del llibre que va escriure l'alcalde, que sempre serà l'alcalde de la Ravaleta, Mariano Gil
1: i
0: Agné, que és grano en castellà. Que d'aquí... Gràcies, tito. Que me donava tota la informació. Molt bé. Quants carrers de la Raval de Cristo tenen nom de capital de província?
4: Ostres. De capital de província?
0: De capital de província.
7: Lleida, Girona...
4: 3.
0: Lleida, Girona i...
4: I Tarragona.
0: Molt bé! Molt bé.
4: Pensava que anaves a preguntar el número, que va ser una de les preguntes...
7: Jo no sé els noms dels carrers de la Raval.
0: Eh?
7: He de confessar.
0: No són els carrers de la Raval?
7: No.
0: Bueno, ja haurem...
1: Perdonarem.
0: A la pròxima reunió dels veïns hi haurà...
7: El Sagrat Cor, ja
0: ho. Sagrat Cor, home. Quants carrers de la Roda de Cristo porten el nom de Mateu?
7: Un.
1: Un.
4: No.
1: No? Mateu Llaçat i Sant Mateu.
0: Ai, molt bé. Quina és l'any de construcció de la casa més antiga de la Roda de Cristo?
4: És que nosaltres encara no havíem nascut.
7: Claro.
2: I calo tampoc.
0: Ni tots junts, crec, ni tots junts.
4: Te ho deixem que ho mires al llibre.
1: Facilitamos la informació que se mos quedarà per a, de per vida.
0: 1964. Tito.
2: A veure, molla-ho.
0: Tito, 1906, la casa de Mella, allí ho fica. 1906, la casa de Mella, el Sagrat, el Mateu Llaçat.
1: Ah, oh, sí.
0: Almenys és l'única que fica la fetxa de quan s'ha construït. Suposo que la més vella deu ser la del senyor Cristo.
1: Serà de quan s'ha construït, no de riuades i coses d'estes, no?
0: No. Perquè... Està allà la fetxa, 1906.
7: El senyor Cristo ja no està.
0: El Cristo, no, mira, Cristo. Està jugant a cartes, és Jesucristo. Jo vaig jugar al guinyot. Tito, molt bé. Següent pregunta. Quin any s'ha construït el col·legi nou de la Roda de Cristo?
7: Mira, que això pot ser, perquè jo feia... P3 o així, P4 no,
0: sí, sí, sí.
3: Lo col·legi nou, què vols dir?
7: 30 anys
3: després de quan se va deixar fer pàrvols allà a la, a la plaça.
0: Lo col·legi nou és quan van passar de Gàbies i Oralita al que tenim ara.
7: 31 o 32 anys
1: aprox.
0: 30 anys.
1: Ai,
4: pues ho ha dit primer, eh?
7: Primer he dit 30
1: anys, després ho he volgut
7: perquè jo vaig estar fent durant un any classes al casal mentre es construïen.
0: I després te van fotre fora perquè si vas apunyar algú o alguna cosa.
1: Curiositats de Raval i Roquetes, de la unió entre Raval i Roquetes. Al col·legi que tu digues abans que fos nou i tal i qual, teníem unes, com li diem ara allò,
0: prefabricats que van fer batxillerat, no?
1: Exacte, és a dir, que jo vaig fer allí doncs, potser tercer i quart de GB, imagina't el paro d'anys, al col·le.
0: Més, era allí feia primer, segon?
1: Jo recordo que era tercer i quart. I en los años, quan vaig passar a la ESO, no a la ESO, a l'institut, després de la ESO, que es feia en esta casa...
0: Està aquí a la ràdio.
1: Jo vaig dir... Sí, sí.
0: Això era, això era la directora.
3: Sí, que nosaltres vam ser la primera generació. Nosaltres vam fer vuitè, sí, i vam fer tercer i quart aquí. Vam ser els primers. Vam acabar al 1998.
1: Doncs pues mira,
3: quart d'ESO.
1: A l'any següent, quan vam fer
3: vam ser la primera generació
1: de l'ESO. Mateixes pèrgoles, aquí una aquí, miqueta més a lluny.
0: Aquí està la caramella, que està la guarderia.
1: Exacte.
0: És veritat, és veritat.
1: Sí, coincidències de la vida. Has vist? I ara hi ha un col·le, també.
3: Sí, que n'has trobat la primera generació.
1: Del canvi, sí.
0: I tu vas estudiar per fer batxillerat. Vas tindre que estudiar, tens carrera i tot, ara.
1: Claro.
0: Sí. Així ha arribat a president. Ah,
1: és la gent que estudia.
0: Molt bé, molt bé. A veure, una pregunta més. Com se diu realment, de nom, lo carrer dels sapos?
4: A Vall? No.
7: No,
4: és veritat, és l'altre.
1: Tota la vida s'ha conegut com carrer dels sapos. Què m'estàs contant?
7: No ho
1: saps ni tu. Era una pregunta trampa. Això era una pregunta trampa.
0: No ho sé, ara estava pensant, no ho sé, però sí.
1: Se t'ha ocorrit la pregunta i punt?
0: Sí, no, ho sabia.
1: Popularment i col·loquialment dels sapos.
3: Me dones 5 minuts?
0: 5 minuts, ahir ja ho fan 3.
3: No,
2: ara t'ho tocarà portar el pròxim dia.
3: No hi
2: havia.
0: A Vall no, la Vall és el que hi ha davant de l'estanc. És aquell no xocotet.
1: Para.
0: Ho sé damunt.
4: Joan Prim.
0: Joan Prim, Joan Prim. Sí, sí que és veritat. Molt bé. Molt bé. I el camí del mig, una vegada passem de la farmàcia i anem per Casa Rosals.
1: Dancedo.
0: Ah, este sí, este era fàcil. Joan Prim, Joan Prim. Ara està lo Verdaguer. Carrer Verdaguer. Anna, Paula.
1: Vine, anant cap al canal.
0: No.
1: O sigui, la cantó de la farmàcia, el primer cantó... Ros de Medrano.
0: No.
1: Mateu Llaçat, perdó. Mateu Llaçat. Fas la intersecció del carrer del mig i és el Verdaguer.
0: Del carrer Major, el Sagrat Cor, per nosaltres. Lo de detrás, després del bar, la plaça. Si tu puges per Calmas, el que hi ha detrás del bar, la plaça...
4: Carrer Cervantes.
0: Molt bé, hòstia!
1: Cervantes i Sant Mateu, l'altre.
0: Estes dos xungos. I el pròxim?
4: Carrer Casal.
2: Vols dir que no s'han dit tots ja els carrers?
0: Sí, Tito, m'estic
4: quedant... Anem 24.
0: Perquè estàs desxulo.
1: 24 carrers? 24 carrers, mos hem quedat en tu.
2: Lo meu no l'heu dit, eh?
4: Ja, és Samuel.
1: Però Lleida, mossèn Samuel.
0: Mossèn Samuel.
2: Pobre. Però Sant Mateu.
0: Sant Mateu, l'hem dit, també.
6: Jo soc Cervantes 42, Sant Mateu 27.
1: Tens mig i mig.
6: Home, dono els dos carrers.
1: Claro, doncs tens mig i mig.
6: Bé, feina, sí, també. Per fer el certificat.
0: A més, si has de pagar dos iris, és una merda.
1: La burocràcia, Nati.
0: Burro,
6: no en parles.
0: Doncs bé, Tito, crec que entre les tres... Són bones rebeleres, eh?
2: Sí?
0: Sí.
1: Mos dones l'aprovat.
0: Fem un bon aplaudiment.
2: Bravo!
0: Recordeu, no? Si vos voleu recordar els pròxims actes que fem en esta rebeleta nostra o...
1: Pues bueno, en breu farem això, la festa del soci, on celebrem l'assemblea anual.
6: Quin dia és?
1: El 21 de juny.
5: Presentació de les pubilles, pubilletes i hereus.
2: Lo 21 de juny tothom a la rebeleta.
4: Aquest any mos estrenem en un hereu.
0: Xulo.
1: Novetat, primer hereu de l'associació. Estela estaria molt contenta la de nombrar.
4: Sí.
1: Però és una cosa que a ella li agrada.
4: Ho porta dins.
1: Ho porta, ho viu.
0: Comença el dia 21 a la presentació de les pubilles i acabem a Sant Joan. Això no para, eh? Són tres dies non-stop dins d'aquest canal, no?
1: I llavors continuarem en una fideuà popular... Farem una menjada, hi haurà alguna sorpreseta,
4: hi ha alguna activitat per als crios.
1: Estem en ells, estem en proceso.
0: Perfecte.
1: D'acabar de posar el fil a l'agulla i quatre puntadetes i...
0: Boníssim.
2: Pues ja ho sabeu. Apunteu-vos-ho al calendari, 21 de juny.
1: No estarem al nivell de l'any passat que vam fer el 50, però prometem...
4: Va ser excepcional.
2: Serà el 51.
6: Gran mèrit. Gran mèrit.
1: Carpa.
6: Gran mèrit.
1: Atalaia.
0: En quant a ajudeu de l'Ajuntament i això, que s'enrolla l'Ajuntament o us hem de ficar un...
1: No.
4: Se porten bé.
0: Sí o no?
4: Se porten bé, però també es podrien portar millor.
0: Sí, no?
1: Sempre els apretem, nosaltres.
5: Sempre se pot demanar.
1: Pot tardar més, menys, però al final te fan
2: cas. Al final
6: creuen. És com nosaltres, que sempre mos agraïssim, però no tenim aguinaldo, no? És el mateix.
2: Bueno... L'any passat vam estar...
4: No mos podem queixar, tampoc.
2: Ja. Ho vam deixar caure unes quantes vegades, però no, jo ho vaig deixar caure cada programa.
6: Ni una botelleta de cava, tampoc.
1: Cara. Bueno, això, si les grans cases no ho fan, si et serveix de consol, no. Jo també tinc treball a una empresa que tampoc me'n fan d'aguinaldo. No és obligat, l'aguinaldo.
2: No.
1: És una cosa així.
6: No, és que els jefes, que són una miqueta poques vergonyes, diuen que ja no es porta.
1: Claro, no.
6: No és actual.
2: Vos heu de fer autònomos i vols sí. Feu vatros.
1: És lo millor.
2: Jo mai m'havia fet un aguinaldo com lo d'estar.
4: Això és que tenies benefici?
2: Sí.
6: És el primer any que ve.
4: Te farà ric?
2: Que el fas tu mateix?
6: És el primer.
1: Al gust del consumidor, eh, xiquet?
2: I tant.
0: Pues molt bé.
2: Molt bé, que hem disfrutat moltíssim avui tots. Rabaleros i rabaleses.
0: Felicitar-les per un aplaudiment i tot per l'esforç que fan cada any.
2: Per la gran faena.
6: Jo m'he quedat... No es veu.
0: Vull dir, la mal cor, que m'he quedat sorprès que fan actes setmanals. Jo pensava que han quedat més mensuals.
2: Estàs una miqueta.
4: Però tu quin poble vius?
0: Jo només vaig a la plaça...
4: Que no me l'escoltes pel bando o què?
0: No estic al bando.
2: No? Li he dit un munt de vegades i l'he ficat i s'ha borrat.
0: No m'ho he ficat mai.
2: No vol saber res del bando.
4: És que ara no el volem ficar ja.
0: No, jo puc contar a la dona, jo no vull saber res.
1: Com a molt rabalero.
2: No. Aquesta discussió l'han tingut moltes vegades.
0: A mi ja em pica l'Ajuntament, que el que ha passat això, que passa allò, tinc la directa. Però...
4: Tu ets més important, estàs a un altre nivell.
0: No, soc superestar, t'ho he dit, Paula.
6: I han acabat, a mi em fa molta gràcia, perquè ell diu sempre i sempre, perquè defensor de la rabaleta. Però resulta que per enterar-se dels actes de la rabaleta...
4: Ha de picar roquetes.
6: Va directe a l'Ajuntament.
0: Perquè com a alcalde de la Rabal de Cristo...
6: Està molt bé.
2: Té molt bon rotllo, l'alcalde.
6: Està molt bé.
0: I tot el que es pogués tirar, entens o no?
2: I tant, cap a casa.
0: Gino Lleres, a veure si em va fer fixar la faena per les meves virtuts. Gino Lleres, tio.
2: Hòstia.
0: Pues no res,
2: ho deixarem, no?
0: Pregunteu-vos, vos heu passat bé?
1: Molt.
0: Sí.
4: No esperàvem menys.
0: Paula no m'ha contestat, Paula s'ha pensat, eh?
2: Estaven nervioses, sí. I Paula m'escrivia, com anirà això? De
4: és que de calo me'n fio poc.
2: Què preguntareu? No sé, dic, allí, fora, nervis, allò és anar per casa, i ja està, ja xala.
1: Ambient distès, bo,
0: I bé. Si us heu passat bé, nosaltres contents.
1: Nosaltres contentes i fem un agraïment, no, sí, per part de tota la Junta per haver-nos
5: invitat
1: a venir.
0: Felicitar-vos com a Roqueting.
1: I parlar de l'associacionisme.
5: Roqueting de l'any.
0: No, Roqueting, com deu ser per les nominaris, és Roqueting, però si és masculí o femení, perquè clar, avui jo te para molt de compte, els micromachismes.
5: És Roquetero de l'any, si és home o dona, el títol és...
2: Ah, doncs jo hagués dit Roquetero i Roquetera.
0: Molt bé, Tito.
5: No, posa Roqueteri.
2: Igual que Ravalero i Ravalera.
0: No, Roqueteri, ja està.
5: Posa en masculí, ja.
1: Jo diria que sí, que posa Roqueteri.
0: La gent m'hauria... Felicitats, seguiu-lo com ho esteu fent, que per part meva crec que ho esteu fent perfectament.
1: Gràcies.
0: I no res, agraïm-vos la vostra presència, Tito.
2: Sí,
0: Recordar les nostres redes socials.
2: Recordem-les i les

0: Ai, sí.
1: Jo què sé. I tu?
2: Què fem? No, bon anem, Nati. Nati ja s'ha anat, Nati?
1: Nati no,
2: Nati. S'ha anat o no, Nati?
3: Nati, fica el grill, fica el grill. Molt bé, a veure, a veure.
2: Angelet. Que avui us he encertat tots a la primera, eh?
1: Estic al·lucinant, estic al·lucinant. Pues bueno, recordar les redes socials, Tito, està bé recordar les redes socials.
2: Recordar-les, recordar-les.
1: Jo?
3: Recordeu les redes socials.
2: I sobretot...
3: La repetició del programa.
1: Sí. Facebook, encara estem trolodit, estem al Facebook, encara?
3: Sí,
2: Facebook. Jo encara ho publico tot.
1: Sí, Facebook, Instagram.
2: Facebook, Instagram, a fer punyetes.
1: TikTok, no, que som millennials, això de TikTok, passem.
2: Nati ja ha fotut la bronca a la gent, que escrigui, que mos envia algo, que mos parli.
3: És que no, llavors fa un munt de setmanes que faig el reclam, què passa aquí?
1: Que sí,
3: no tenen dubtes, mos escolten el programa, però segur que tots ho va bé.
2: Ara t'ho anava a dir, de gent n'hi ha que mos escolta.
3: Un munt.
2: No ho diu un munt de gent.
3: Un munt.
2: Però no mos escriuen.
3: Jo faig, tinc la meva secció, que és la social.
2: Claro,
3: eh? Però xec, la societat no m'envia coses i ho demano, eh?
4: Claro, de preguntes,
3: les inquietuds, les coses que teniu, xec, envieu-mos algo.
2: O què canviaries el programa?
1: Los conos, los dos pilons.
3: No participen, nois, punyeteros, punyeteres, per l'amor de Déu, contribuïu.
2: Hem de participar entre tots, hem de participar entre tots.
3: Que mos escolteu tots.
2: Claro, és un programa de tots.
3: Correcte, les inquietuds, los dubtes, les queixes.
1: Coses insults.
3: Porto 4 o 5 setmanes queixant-me dels patinets, que per cert, policia local, veig un munt de patinets a mi tan tarda i no n'hi ha ningú que porti la placa de la DGT. Vos fiqueu les piles o què passa aquí? Què passa? Policia local, fiqueu-vos les piles.
2: Au, toma.
3: Que vale que no porten la plaqueta de la DGT. Ni porten casco, ni porten antireflectants. O con los patinets. Porto igual que en 2 mesos queixant-me.
2: No ho sé, ja fa dies.
3: Ai, però la policia local pel carrer Major de Roquetes, eh?
1: Ja han fugit. Els vas parar tu i han marxat.
3: Que no, no.
1: Se van donar la fuga.
3: Que començarem a fer controls. Són un puto perill. Se salten els semàfors en roig, direcció contrària. Seguim igual. Seguim igual. No hi ha control. I les plaquetes de la DGT estan
1: les plaquetes, jo soc donant de plaquetera. Soc donant de plaquetera.
3: Inexistentes. De veritat, què és el que diem? Xec, ciutadans, ciutadanes, punyeteros, punyeteres, per favor.
2: Fiqueu-vos les piles.
3: Correcte, envieu-mos algo, dieu-mos les vostres inquietuds, doneu-mos temes de conversació. Feu algo pel
2: fem
3: programa.
2: Fem entre tots. Claro, sí. Serà millor, si ho fem entre tots, sempre serà millor.
3: Però
1: avui sí, que són 4 i 2, Tito.
3: Si mos escolten, que contribuïsquen al programa, que per què ho fem?
2: Claro.
1: Recordar-vos que vos poden escoltar tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA a les 23:00.
3: Correcte.
1: Los dissabtes a les 3 de la tarda.
3: Muy bien.
1: A les 15:00.
3: Diumenges, 12 del migdia.
1: I dissabte, dimarts.
3: Dimarts a les 7 del matí.
1: Si volen recuperar els programes poden buscar antenacaro.cat.
3: Estan tots penjats.
2: Tots penjats.
1: Tots, no, els d'abril no, Tito.
2: Bueno, bé, Paco va fent conforme a la marxa.
1: Recordar que Calo mola.
2: Sí, eh? Si el volen seguir també.
1: Calo per baixa mola. Aprofiteu que queden pocs huecos, 500 i pico ja.
2: Ja s'ha arribat a 600 i para.
1: Això està a punt d'acabar. I què, Tito?
2: I no res, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos.
1: Recordar
2: que és divendres.
1: Hem de fer gros.
2: Fem-ho gros i sobretot... Molt

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya. Algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. De fet, aquestes manifestacions han afectat algunes carreteres aquest matí, com la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la P7 a Montornès, la C31 a l'Hospitalet, la C55 a Manresa, la C32 a Mataró i també la C17 a Vic. I sembla que a poc es van normalitzar. Connectem ara amb el nostre company, el Marcel Puig, del Nou FM, que està precisament en aquest darrer punt. Marcel, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix a la C-17, a l'entrada de Vic Sud, s'han aixecat els talls. Una 80 de professors d'Osona i el Lluçanès s'han reunit avui a les 7 del matí a la CINI, han agafat taules i cadires de l'institut i s'han plantat a la C-17 a l'entrada de Vic Sud i han tallat la C-17 en les dues direccions. El tall ha durat des de 8:15 del matí fins ara a les 9, que els professors l'han aixecat i ara ja es dirigeixen cap a Barcelona, que també hi ha manifestació.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I pel que fa a la resta d'afectacions de la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà, direcció Girona, deixa vehicles al voral i provoca retencions en aquest punt. També un altre accident a l'AB10 deixa un carril també tallat i finalment una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta també deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. I un dels 14 espanyols que viatjaven a Londres, el creuen, es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional en les proves de la infecció. En concret, el passatger que està aïllat ha donat positiu en la PCR que se li ha fet quan ha arribat al centre sanitari. El ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. En les properes hores se sabran també els resultats definitius. Els altres 13 passatgers sí que han donat negatiu. A banda, pel que fa al desembarcament dels últims passatgers, finalitzava ahir al vespre i, per tant, les 28 persones que quedaven a bord han estat ja evacuades i traslladades en autobús fins a l'aeroport. I unes 750 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van sortir al carrer per seguir la rua del Barça després de la consecució del títol de Lliga. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar fins i tot els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. De fet, les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per a reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha explicat a la xarxa que la demanda d'un augment de 400 euros mensuals en el salari dels docents és només una xifra que ha d'avalar evidentment tot el col·lectiu.
2: Primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros no? i fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Pel que fa a aquestes declaracions, Esther Niubol, consellera d'Educació, ha considerat maximalista aquesta proposta, ja que l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT ja inclou un augment salarial del 30% del complement específic. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
3: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden no, a acostar posicions.
1: Ha reiterat la intenció del govern d'aprovar posicions en altres qüestions com ara els recursos educatius. I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid que va donar positiu per antivirus ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllant després que donés positiu en la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també, circulació densa en molts punts habituals, com són les rondes, que arrosseguen encara afectacions pels talls de les manifestacions dels docents. I 6 dotacions dels bombers han treballat en un ensorrament parcial d'un edifici a Olot. L'edifici estava abandonat i no hi ha indicis que indiquin que hi hagués ningú a l'interior. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el servei meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran entre els 20 i 26 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres de tot Catalunya. Connectem ara amb Barcelona, concretament anem a Plaça Espanya, on professors comencen ja a dirigir-se al punt de manifestació, que serà a les 12 del migdia a Urquinaona. Allà hi tenim a la nostra companya, la Carina Vallvé. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la columna de docents que ha sortit o que està sortint ara mateix a Plaça Espanya amb mig miler llarg de mestres i professors s'ha desdoblat i es dirigeix per la Gran Via i per paral·lel cap a la plaça Urquinaona, on, com deies, d'aquí a una hora de començar la gran manifestació unitària d'aquesta marea groga. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació i anar més enllà de l'acord que UGT i Comissions Obreres van signar al març, una manifestació d'avui que està marcada per la infiltració dels Mossos amb una assemblea de docents i la falta d'explicacions que ha donat el govern al respecte. De fet, algunes pancartes es poden llegir lemes com claustres vigilats, escoles abandonades.
1: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu preventiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I 8 dotacions dels bombers treballen en un ensorrament parcial d'edifici a Olot. Com a mesura preventiva, també s'han desallotjat els veïns de 3 edificis del davant. Fins al lloc s'hi han desplaçat també l'arquitecte municipal, tècnics de les companyies de serveis i un equip de drons i gossos del grup caní de recerca per tal de descartar víctimes a l'interior. Es tracta d'un edifici que estava abandonat. I una incidència de la companyia telefònica està afectant el servei de telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. Precisament han indicat que la incidència és baixa a Catalunya, però que tot i això es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. I un home de 80 anys i veí de Pinós, el Solsonès, està desaparegut des d'ahir la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Valles. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es preveu que en uns minuts conflueixin les dues columnes de 200 que han sortit des de Plaça Espanya i l'estació del Clot per arribar a la manifestació unitària a Plaça Urquinaona. A Barcelona es tracta de la primera jornada de vaga de les tres convocades a tota educació. Connectem ara amb l'epicentre d'aquesta mobilització. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
2: Bon dia. Centenars de docents es concentren ja a la plaça Urquinaona mentre esperen l'arribada dels milers de participants que venen des de diferents punts de la ciutat. Ha sortit una columna de Plaça Espanya i una altra de la Meridiana, on s'han afegit també mestres i professors que han arribat amb autocars des de tot Catalunya per reclamar millores laborals i del sistema educatiu. D'aquí mitja hora arrencarà la manifestació fins a la plaça Sant Jaume. El Departament d'Educació ha xifrat el seguiment de la vaga en un 11% amb la informació del 37% dels centres educatius. Els sindicats eleven aquesta xifra fins al 70% de seguiment d'aquesta aturada.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el rigor científic amb què l'executiu ha actuat davant d'aquesta crisi.
3: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
1: Sánchez ha comparegut davant dels mitjans conjuntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut després de reunir-se avui al Palau de la Moncloa. I una incidència de la companyia telefònica ha afectat aquest matí el servei del telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. En aquests moments ha quedat ja solucionada i, per tant, el servei funciona ja amb normalitat. I pel que fa al temps, la Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les dues d'aquest migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors avui rondaran entre els 20 i 26 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació ha xifrat en un 11,40% el seguiment amb la informació aportada del 37% dels centres educatius, mentre que USTECA ha elevat el seguiment a un 70%. En aquests moments, la manifestació que ha sortit de plaça Urquina 1 a les 12 del migdia es desplaça fins plaça Sant Jaume. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que en aquests moments es troba caminant per via Laietana. Esther, bon dia.
2: Bon dia, milers de professors amb un ambient més caldejat que mai es manifesten a aquesta hora per via Laietana amb crits de lluitam. També estem educant, reclamant més recursos per l'educació pública i també mostrant el rebuig als Mossos d'Esquadra a les escoles. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en un 70%, mentre que el departament la xifra en un 11% només amb la informació d'un de cada tres centres. Els sindicats reclamen a la consellera d'Educació que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que considerin desproporcionat les jornades de vaga d'aquests dies davant la situació que viuen els docents a les aules. Demanen al president Illa que porti solucions a les negociacions perquè està davant d'un conflicte de país i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatge va ser allà després que donés positiu a la PCR, que sí la va fer quan va arribar al centre sanitari. Pel que fa a les dades exactes de la quarantena dels passatgers aïllats a Madrid, finalitzarà al final el 21 de juny, segons ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut. Són 4 dies més del que es va anunciar en un primer moment. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-37 a Santa Maria de Miralles provoca pas alternatiu, també un altre accident a la C-25 al Gurb talla un carril i finalment una avaria a la C-25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, també deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat Barcelona-Sants, Figueres-Vilafant registren retards per una manca de tensió a la catenària entre Girona i Figueres. I un home de 80 anys i veí de Pinós, el Solsonès, està desaparegut des d'ahir a la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors que hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i dues dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
3: Els esports.
5: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
6: Molt bon dia, una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Avui parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana dels dies 9 i 10 de maig del 2026, en unes competicions que estan arribant ja a la recta final. Comencem a descanar els resultats i diem que els equips que depèn del Consell Esportiu del Baix Ebre, com ja vam informar, han acabat les seves lligues. I l'equip que encara està competint és l'equip del Roquetenc Benjamí Roig, que està fent una bona Copa a Terres de l'Ebre, sobretot al tram final de competició, i aquesta setmana doncs, va tindre derbi contra el Catalonia, i en un partit villanes va imposar el Roquetenc per 5-3. Pel que fa als alevins, van haver aquests resultats. El Roquetenc Roig va tindre una doble jornada, i aquesta setmana va recuperar el partit pendent contra el Jesús i Maria, amb una clara victòria per 10-1, i el cap de setmana doncs, va jugar el partit que li tocava de Lliga al camp del Tortosa Ebrevet, per tant derbi, i un partit vibrant va acabar amb empat a 3. Pel que fa als altres dos alevins, el Roquetenc Blau perdia clarament contra el Camarles per 2-6, i l'altre Roquetenc, el Groc, doncs, no va tindre opció contra el Catalonia i va perdre per un contundent 14-2. Pel que fa a l'equip infantil de futbol 7, que depèn del Consell Esportiu del Montsià, doncs, va tancar la Lliga amb una golejada contra la Pitenca per 10-2. Bona temporada que ha fet l'infantil de futbol 7 en general, i pel que fa al infantil de futbol 11, doncs una nova victòria al camp de l'Alcalà per 0-4. Un equip infantil del Roquetenc que camina un pas ferm per a recuperar la primera divisió que havia perdut la temporada anterior. Pel que fa al cadet, com jo vam informar, doncs la Lliga ja va acabar la setmana anterior. El Roquetenc doncs, ha fet una bona temporada, quedant 6è amb 39 punts sumats, 52 gols a favor i 36 en contra. I pel que fa doncs, al juvenil, doncs, va aconseguir un empat al camp del Cambredó, un empat a un. L'equip juvenil del Roquetenc li queda una jornada per tancar la Copa Terres de l'Ebre, que té moltes opcions de poder disputar la fase final d'aquesta competició. Pel que fa al, ara passem a parlar dels equips femenins, diríem que l'infantil femení, doncs, el partit que havia jugat contra l'Unió Astorga es va posposar i es jugarà aquest divendres dia 15 a les 7 de la tarda, com després recordarem. Sí que va jugar l'equip juvenil de futbol 11, que va perdre al camp de l'escola base Vendrell per 4-0, i l'amateur femení de futbol 7, doncs, en aquesta jornada va descansar. Té pendent un partit de l'Alcanar que, si guanya, doncs, accedirà a la fase final d'aquesta competició. Ja tocaria parlar del primer equip amateur masculí, que a la penúltima jornada, a una del final, doncs, anava al camp de l'Atlètic Molanova. Bé, un partit que havia esperat expectació perquè, tot i que no havia res en joc, però el fet que la primera volta havia quedat empat a 6, doncs prometia un bon espectacle, i la veritat és que va ser un partit molt vistós, emocionant, en ocasions els dos partits, però la falta d'encert ens va condenar a un Roquetenc que acabaria perdent per 3-0. Anem a fer una mica de síntesi com en aquest partit. L'equip local va sortir més d'intensitat, va tenir tres ocasions clares als primers 10 minuts de partit, però el Roquetenc es va refer al minut 11 amb un xut de falta de Juanma, que va sortir fent el travesser. A partir de llavors el partit es va nivellar amb ocasions les dues porteries, encara que seria l'equip local que trencaria el marcador. Al minut 35, un xut de Moja des de la frontal de l'àrea faria l'1-0, en què marxaríem al descans. A la segona part el Roquetenc va reaccionar bé, va sortir bé del descans, va tenir una clara ocasió per a poder empatar el partit, no la va aprofitar, i en canvi l'equip local, el primer xut que va tindre la segona part, doncs un gol afortunat, ja que va ser un tret des de fora l'àrea que va desviar un defensor, acabaria al fons de la xarxa. Era el 2-0, minut 52, un gol de Roger, un gol que possiblement va fer mal al Roquetenc, però que es va refer en canvis ofensius, va seguir insistint, va tindre moltes ocasions de gol al Roquetenc per a poder marcar un gol que l'estia dintre del partit, incluïda una rematada al pal de Gorka, però no, aquest partit doncs no va avançar de que en la rematada final. I als últims minuts, quan el partit es va trencar, es va convertir en anada i tornada, podia arribar el gol a qualsevol porteria, doncs va acabar arribant la sentència per mitjançant Gabri, doncs marcaria el 3-0, que seria definitiu. Un resultat que, clar, un resultat que sembla contundent, però que no fa referència al que es va veure damunt del terreny de joc, perquè és un partit molt igualat en ocasions repartides, però, com diem, la falta en certs ens va condenar a un Roquetenc que perdia en aquest últim desplegament de la temporada. I aquesta és la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalois d'aquesta derrota Moralnova.
0: Bé, jo penso que ha hagut una primera part hasta el gol del Mora força igualada. Sí que és veritat que no n'hi ha hagut moltes ocasions clares. Ells mos han agafat en dos transicions que s'haguessin pogut ficar per davant al marcador. Nosaltres tenim una falta de Torito que també se va prop del travesser. I malauradament en una pèrdua en una sortida de pilota, ells fan un xut que el desviem i acaba al fons de l'arbre. A partir d'aquí, doncs, bueno, penso que la segona part hem entrat una mica millor que ells, hem tingut ocasions, però a la primera opció clara que han tingut mostrant-lo 2-0, i a partir d'aquí el partit ja es trenca. Penso que l'equip no ha estat bé, no hem tingut claretat en tot el partit de cara a porta, no hem atacat bé els espais, no hem atacat bé, no hem dominat les transicions defensives, ni les transicions ofensives tampoc, no ens hem sentit còmodes en pilota, i això va, doncs, bueno, doncs que no estiguéssim còmodes en l'últim tram de camp, en finalitzacions, en general en aquells metres finals de pròxims a àrea, i doncs, malauradament ens emportem una derrota contundent d'aquí del camp del Mora. Sí que és veritat que possiblement ja no n'hi havia res en joc, però bueno, hem d'intentar sumar 3 puntets setmana pròxima per intentar no perdre les 3 places que teníem fins ara.
6: Ara la classificació queda de la seva manera. Per la part d'alta està molt emocionant, ja que a falta d'una jornada doncs hi ha 4 equips en què es disputen la primera plaça i la segona de promoció. L'Ampolla té 59 punts, és líder, depèn d'ell mateix per ser campió. El Sant Andreu és segon amb 57, esperant l'entrompeçar de l'Ampolla, i també estan molt atents per a poder arribar a la segona plaça el Josep Maria amb 56 i el Fitxa amb 55. Per tant, una última jornada molt emocionant per la part de dalt. El Roquetenc ara mateix és 6è amb 49 punts sumats, 60 gols a favor i 44 en contra, i per tant, i per baix, tancarien el Pinell amb 23 punts i la Mella amb 21, que matemàticament ja ha baixat a quarta catalana. El Pinell, en l'última jornada, precisament juga al cap del Roquetenc i encara tindria alguna remota opció de poder-se salvar. Per tant, un partit que serà interessant en aquest aspecte. Ara el que faríem seria repassar la propera jornada, que alguns equips encara estan competint. Anem a repassar una mica els partits previstos, que pel que fa a l'equip Benjamí Roig de la Copa Terres de l'Ebre, doncs anirà al camp de l'Escola Delta en aquest cas millor dit, el Roqueteng descansarà en aquesta última jornada, i el que farà és recuperar un partit pendent que té el camp de l'Escola Delta, que està previst pel dimecres dia 13 de maig a les 6:30 de la tarda, recuperar aquest partit pendent contra l'Escola Delta. Els alevins sí que tindran partits tots. El Roqueteng Roig jugarà a casa contra el Futbol Formatiu Terres de l'Ebre el diumenge dia 17 a les 9:30 del matí, i els altres dos alevins, el que juguen la Copa Terres de l'Ebre, el Roqueteng Blau, jugarà aquí a casa contra el Remolins Vítem el dissabte dia 16 a les 12:15 del migdia, i l'altre Roqueteng, el Groc, anirà a Masdenverge el dissabte dia 16 a les 12 del migdia. L'equip infantil de futbol 7, doncs, ja ha acabat la seva lliga, i l'altre infantil de futbol 11 jugarà aquí a casa contra l'Arnes el diumenge dia 17 a les 11:30 del matí. El cadet, com dèiem abans, acaba la seva lliga, i el juvenil tancarà la fase de lliga de la Copa 3 de l'Ebre amb un derbi aquí a casa contra el Tortosa Ebre B el dissabte dia 16 a les 18:45 de la tarda. I pel que fa als femenins, l'equip infantil femení té una doble jornada, que el divendres recupera el partit pendent contra la Unió Astorga el divendres dia 15 a les 7 de la tarda, i el dia següent, el dissabte dia 16 a les 10:15 del matí, jugarà al camp de l'Amposta B el partit que li toca de lliga, quan el juvenil de futbol 11 jugarà a casa contra l'Icomar el dissabte dia 16 a les 10 del matí, i l'equip amateur de futbol 7 a la Copa 3 de l'Ebre tancarà la fase de lliga al camp del femení Alcanar el dissabte dia 16 a les 4 de la tarda, un partit que, si aconseguís la victòria, accedirà, doncs, a la fase final d'aquesta Copa 3 de l'Ebre, amb la possibilitat d'aconseguir el doblet un any més. I pel que fa a l'equip amateur masculí de tercera catalana, doncs, com diem, tancarà la lliga a casa, rebent el Pinell, un Pinell que se jugarà a la permanència, un partit que s'ha pres pel diumenge dia 17 a les 5 de la tarda. És horari unificat que fixa la Federació Catalana de Futbol, perquè tots els partits en què hi ha algun joc s'han de jugar diumenge a les 5, horari unificat. Té l'al·licient aquest partit en què el Roqueteng, el primer equip amateur, podrà estrenar per fi l'estadi l'Observatori, en què encara no ha pogut jugar cap partit a l'estadi nou, i bé, aquest és l'al·licient que té aquest partit en què els jugadors voldran estrenar el camp amb una victòria. Un partit que també té el morbo afegit, com diem, que el Pinella es jugarà la permanència. Aquesta és la valoració que fa el nostre tècnic Mario Javaloyes del que serà l'últim partit de la temporada aquí a casa.
0: Bé, pròxim partit, últim a casa, també tenim moltes ganes perquè és el partit que farem l'estrena del camp. Sí que és veritat que a nivell joc, almenys per nostre, no n'hi haurà res, però bueno, hem d'intentar competir el màxim, hem d'intentar sumar 3 punts per acabar en una temporada que penso que ha sigut bona, almenys acabar en un bon sabor de boca.
6: I ara volem informar que com és tot un clàssic, que l'últim partit a casa suposa, doncs, que se fa la proclamació de Pubilles i Hereus de representar el club aquest any 2026. Aquest acte, sempre un acte bonic i emotiu, se farà abans d'aquest partit entre el Roqueteng i el Pinell, en què, doncs, l'hereu de la temporada anterior, Oriol Masdeu Ferrer, imposarà les bandes i els corbatins a les Pubilles i Hereus d'aquest any 2026. Val a dir que aquest any estem molt contents perquè per fi hem pogut completar i tindrem Pubilleta, Pubilla, Hereuet i Hereu. Per tant, molt contents de poder tancar el cicle i tindre les quatre representants del club a les festes de Roquetes. Els noms de la Pubilleta que representarà el club serà Berta Cid Villalba, la Pubilla serà Paula Gas Gonzalvo, l'Hereuet serà Martí Pérez Pons i l'Hereu serà Roger Hierroquerol. Com diem, acabant el partit se farà la proclamació de Pubilles i Hereus i farà la sacada d'honor com és protocolari. I quan acabi aquest partit entre el Roqueteng i el Pinell, doncs, se farà un acte també que serà molt bonic i molt emotiu, que com serà la primera trobada històrica de totes les Pubilles que representa el club, Pubilles i Hereus, en tota la història del Roqueteng. És un acte que s'havia planificat per l'any 2020 amb motiu del 90 aniversari del club. Se volia fer aquest acte. Degut a la pandèmia, doncs, es va que l'acte aquest, doncs, va quedar ajornat, es va quedar pendent en un calaix, pendent de fer-se. I aquest any, doncs, aprofitant l'estrena del nou estadi i l'Observatori, doncs, vam creure que era l'any ideal per a fer-ho. Aquest acte, com diem, se farà aquest diumenge, quan acabi el partit del primer equip, el Roqueteng i el Pinell, a les 7 de la tarda. S'ha convocat a totes les Pubilles que han representat el club i Hereus en tota la història. Per tant, serà un acte molt, molt emotiu i molt bonic, en què molta presència de gent, i bé, sortien al camp, se les nombrarà totes, recordant també l'any que van representar A l'entitat se'ls donarà un petit obsequi, es farà una foto commemorativa, per tant serà un acte molt bonic i emotiu en què tancarem la temporada del primer equip. Per tant, amb tothom convocat aquest diumenge a veure la proclamació de públics i serveis del 2026, el partit Roquetenc-Pinell, i després aquest acte de trobada històrica de pubilles de la història del club. Per tant, tancarem la temporada del primer equip amb un acte bonic en un marc incomparable com és aquest nou estadi d'Observatori. Per tant, molt contents de poder anunciar, esperem que el temps ens acompanyi i podem gaudir d'una gran tarda de futbol i de records i emocions aquest diumenge. I fins aquí l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc per aquesta setmana.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
5: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
7: Bon dia. Aquesta situació de canvi que esperem en vista les properes hores a les Terres de l'Ebre, també a Castelló i cap a la banda del Matarranya. El temps ha de canviar gairebé 180 graus entre aquest matí i aquesta tarda. De moment, l'ambient que és frescal, però no ha baixat tant la temperatura com matinades i matins enrere. En canvi, a partir d'aquest migdia, els núvols s'han d'acabar desenvolupant, s'inflaran de cop i acabaran deixant ruixats i tempestes a totes les Terres de l'Ebre. Les més fortes les tindrem a les muntanyes de la Terra Alta i també de la Ribera d'Ebre, però, per exemple, fins al mar també arribaran aquests rams tempestuosos. Al llarg de la tarda també s'anirà sentint una bona refrescada en el moment que vagin caient aquests ruixats. N'estem pendents a la xarxa.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Clàssics 96.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
0: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
3: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
0: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
3: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
0: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
3: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
0: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
0: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-3-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
7: Bon dia, 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Urquina on ha omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume on són encara ara amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa, un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també el silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. Escoles abandonades. Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
3: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
0: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
10: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
9: L'Udal veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
10: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
9: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
0: Doncs a tot això, el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
11: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
3: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i als comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
12: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
13: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Notícies en xarxa.
0: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
15: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
14: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mónica García es la ministra de Sanidad.
17: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
16: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
18: Sota el lema "Les infermeres ja no callen", des de SATSE ha impulsat en tot l'estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
19: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental i el que fa doncs, és de que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals, no?
18: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, sota el títol "Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles".
0: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
20: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
21: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
20: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Superjust.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
5: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
6: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
5: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
4: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran qüestions com, per exemple, els preus del lloguer, l'associacionisme o la percepció de la professió de botiguer per part dels joves. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
7: Aquest matí l'Ajuntament de Premià de Mar ha acollit la presentació del projecte integral de regeneració de comerç urbà, una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consistori Premianenc. El projecte, plantejat com una experiència pilot exportable a altres municipis, vol donar resposta a diferents reptes del comerç local, com ara el preu dels lloguers, els costos de gestió o el relleu generacional. La diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra, ha destacat la necessitat d'impulsar una mirada integral per reforçar el comerç urbà i ha detallat les línies principals del pla d'actuació.
8: Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses.
7: Després de la signatura del conveni, la comitiva institucional ha visitat diversos punts de la zona comercial de Premià de Mar per conèixer de primera mà les necessitats i reptes del sector. La Diputació de Barcelona hi destinarà una inversió de 20.000 euros en aquest projecte.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
9: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
4: Els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret de no declarar al jutjat de Tarragona.
9: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
4: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura. Ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
11: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
10: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al CaixaForum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmaier.
4: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
9: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
0: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
9: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resuresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens aporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
2: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
12: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
13: No, also the last days...
12: També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
2: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar i celebrar el títol de Lliga juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
15: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així i només hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
14: El Girona té ara dos punts de marge respecte al descens i s'emplaça a dijous a Montilivi.

0: jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
1: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.
2: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
5: Avui va de misteris al tren. Porto un tema molt captivador per a la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 segons els responsables dels sindicats. S'ha manifestat pel centre de Barcelona en una nova jornada de vaga a tot Catalunya convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen més necessitats de baixar les ràtios i un increment salarial superior al pactat en Comissions Obreres i UGT. La portaveu d'USTEC és Yolanda Segura.
2: Conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és la, aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
1: Mentre el govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes, això sí, els aparteix que es mantindrà l'acord ja tancat en Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Panet, que recorda que hi ha límits que no es poden traspassar.
3: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: Avui que hem sabut que els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius. El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que passaran més casos, però creu que res no fa preveure que estem davant d'un brot. Per cert, que el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'exposició de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests darrers anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. I 10 dotacions dels bombers de Barcelona treballen a l'extinció d'un incendi originat per una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Venero a Poblenou. L'explosió ha provocat una columna de fum que s'ha fet desallotjar l'immoble. Segons l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara a hores d'ara se'n desconeix l'estat. I atenció, perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de precipitacions intenses des d'aquest migdia i fins al vespre. Pot arribar als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental, i es manté l'avís a les comarques del nord-est i la Catalunya central.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes a la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord que ja està tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'atinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar. L'escoltem.
2: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: Milers de mestres i professors, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pel centre de Barcelona en aquesta nova jornada de vaga a tot Catalunya convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Educació xifra el seguiment de vaga en un 32% i USTEC ho eleva fins al 70%. I Sanitat ha informat que el positiu d'un espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla ha quedat confirmat de forma definitiva a la segona prova. Aquest matí ja havia indicat que ha començat a presentar símptomes respiratoris i febricular. Tot i això, es troba aparentment estable i no ha registrat un empitjorament clínic evident, diuen. El passatger de l'Ondius, que no és resident a Catalunya, va donar positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari i ara ha donat positiu en una segona prova. Les altres 13 persones en estudi al Gómez Ulla han donat negatiu per segona volta. A Itàlia hi ha un jove de 25 anys sospitós ingressat en un hospital de Roma que va viatjar a l'avió on viatjava la holandesa que finalment va morir. I als Països Baixos hi ha 12 sanitaris aïllats per prevenció després d'un problema en el protocol del tractament de proves. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'accés dels menors a les xarxes socials a tota la Unió Europea. La conservadora alemanya ho ha dit en un discurs durant una conferència sobre intel·ligència artificial i infants pronunciat a Copenhague, a Dinamarca. I els primers investigats del cas Montoro s'han acollit avui el seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona, un cas pel qual s'investiga, recordem-ho, l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació dels despatx Equipo Económico, fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Milers de docents han participat avui a la manifestació que ha sortit a plaça Urquinaona, omplint a vessar via Laietana i acabant a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats reclamen al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tilli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat, diuen que viuen els mestres i professors a les aules. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
1: Educació ha xifrat en un 34% el seguiment de la vaga, però USTEC ho eleva al 70%. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen demà a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior i Seguretat del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en assemblees docents. Així ho ha avançat aquest dimarts. Fonts parlamentàries dels mitjans Esquerra i els Comuns havien demanat les compareixences de Parlon i Trapero, així com de la titular d'Educació, Esther Niubó, una petició que també va formular Junts. Més temes. L'autopista P7 ha registrat fins a 14 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva per un accident que ha tingut lloc aquesta tarda quan un camió ha volcat en sentit nord. El sinistre ha obligat a tallar dos dels tres carrils de la via que té aquest punt. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors utilitzar com a alternatives carreteres com la C35, la C60 i la C32 des de Barcelona, la mateixa C32, l'autopista del Maresme, en funció del recorregut. Avui se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta d'entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar visibilitat a aquesta malaltia a la que s'han donat compte els metges. Cuidar la salut mental és clau per poder conviure amb el dolor. I Barcelona ha atès 27.000 persones per la regularització de migrants en tots els equipaments municipals. Així ho ha detallat avui la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil, que ha fet balanç a l'operativa de suport en aquest procés que s'ha instal·lat a la Fira de Montjuïc. Gil ha explicat que s'han entregat 24.000 informes de vulnerabilitat, dels quals més de 10.000 s'han fet a través de l'enllaç de l'Ajuntament a pàgines registrades.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
0: Els esports.
4: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
5: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Avui parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana dels dies 9 i 10 de maig del 2026, en unes competicions que estan arribant ja a la recta final. Comencem a descanar resultats i diem que els equips que depenen del Consell Esportiu del Baix Ebre, com ja vam informar, han acabat les seves lligues, i l'equip que encara està competint és l'equip del Roquetenc Benjamí Roig, que està fent una bona Copa a Terres de l'Ebre, sobretot al tram final de competició, i aquesta setmana doncs, va tindre derbi contra el Catalonia, i en un partit brillant es va imposar el Roquetenc per 5-3. Pel que fa als alevins, van haver aquests resultats. El Roquetenc Roig va tindre una doble jornada i aquesta setmana va recuperar el partit pendent contra el Josep Maria amb una clara victòria per 10-1, i el cap de setmana es va jugar el partit que li tocava de lliga al camp del Tortosa Ebrevet, per tant derbi, i un partit vibrant va acabar amb empat a 3. Pel que fa als altres dos alevins, el Roquetenc Blau perdia clarament contra el Camarles per 2-6, i l'altre Roquetenc, el Groc, doncs no va tindre opció contra el Catalonia i va perdre per un contundent 14-2. Pel que fa a l'equip infantil de futbol 7, que depèn del Consell Esportiu del Montsià, doncs va tancar la lliga amb una golejada contra la Pitenca per 10-2. Bona temporada que ha fet l'infantil de futbol 7 en general, i pel que fa a l'altre infantil de futbol 11, doncs una nova victòria al camp de l'Alcalà per 0-4. Un equip infantil del Roquetenc que camina un pas ferm per a recuperar la primera divisió que havia perdut la temporada anterior. Pel que fa al cadet, com jo vam informar, doncs la lliga ja va acabar la setmana anterior. El Roquetenc doncs ha fet una bona temporada, quedant 6è amb 39 punts sumats, 52 gols a favor i 36 en contra. I pel que fa doncs, al juvenil, doncs, va aconseguir un empat al camp del Cambredó, empat a un. L'equip juvenil del Roqueteng li queda una jornada per tancar la Copa Terres de l'Ebre, que té moltes opcions de poder disputar la fase final d'aquesta competició. Pel que fa al passem a parlar dels equips femenins, diríem que l'infantil femení, doncs, el partit que havia de jugar contra la Unió Astorga es va posposar i es jugarà aquest divendres dia 15 a les 7 de la tarda, com després recordarem. Sí que va jugar l'equip juvenil de futbol 11, que va perdre al camp de l'escola Barça Vendrell per 4-0, i l'amateur femení de futbol 7, doncs, aquesta jornada va descansar. Té pendent un partit del Canal que, si guanya, doncs, accedirà a la fase final d'aquesta competició. Ja tocaria parlar del primer equip amateur masculí, que a la penúltima jornada, a una del final, doncs, anava al camp de l'Atlètic Molanova. Bé, un partit que havia esperat expectació, perquè tot i que no havia res en joc, però el fet que la primera volta havia quedat empat a 6, doncs prometia un bon espectacle, i la veritat és que va ser un partit molt vistós, emocionant, amb ocasions als dos partits, però la falta d'encert ens va condenar a un Roqueteng que acabaria perdent per 3-0. Anem a fer una mica de síntesi com en aquest partit. L'equip local va sortir més d'intensitat, va tenir tres ocasions clares als primers 10 minuts de partit, però el Roqueteng es va refer al minut 11 amb un xut de falta de Juanma, que va sortir fent el travesser. A partir de llavors el partit es va nivellar amb ocasions les dues porteries, encara que seria l'equip local que trencaria el marcador. Al minut 35, un xut de Moja des de la frontal de l'àrea faria l'1-0, en què marxaríem al descans. A la segona part el Roqueteng va reaccionar bé, va sortir bé del descans, va tenir una clara ocasió per a poder empatar el partit, no la va aprofitar, i en canvi l'equip local, el primer xut que va tindre a la segona part, doncs un gol afortunat, ja que va ser un tret des de fora l'àrea que va desviar un defensor, acabaria al fons de la xarxa. Era el 2-0, 1052, un gol de Roger, un gol que potser va fer mal al Roqueteng, però que es va refer en canvis ofensius, va seguir insistint, va tindre moltes ocasions de gol al Roqueteng per a poder marcar un gol que ha estat dintre el partit, incluïda una rematada al pal de Gorka, però no, aquest partit doncs, no va ben cert que en la rematada final. I als últims minuts, quan el partit es va trencar, es va convertir en anada i tornada, podia arribar el gol a qualsevol porteria, doncs va acabar arribant la sentència per mitjançant Gabri, doncs marcaria el 3-0, que seria definitiu. Un resultat que, clar, un resultat que sembla contundent, però que no fa referència al que es va veure damunt del terreny de joc, perquè és un partit molt igualat en ocasions repartides, però, com diem, la falta en cert ens va condenar a un Roqueteng que perdia en aquest últim desplegament de la temporada. I aquesta era la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalores d'aquesta derrota a Moranova.
6: Bé, jo penso que ha hagut una primera part hasta el gol del Mora força igualada. Sí que és veritat que no n'hi ha hagut moltes ocasions clares. Ells mos han agafat en dos transicions que s'haguessin pogut ficar per davant al marcador. Nosaltres tenim una falta de Torito que també se va prop del travesser. I malauradament en una pèrdua, en una sortida de pilota, ells fan un xut que lo desviem i acaba al fons de l'arbre. A partir d'aquí, doncs, bueno, penso que la segona part hem entrat una mica millor que ells, hem tingut ocasions, però a la primera opció clara que han tingut mos fan lo 2-0, i a partir d'aquí lo partit ja es trenca. Penso que l'equip no ha estat bé, no hem tingut claretat en tot lo partit de cara a porta, no hem atacat bé els espais, no hem atacat bé, no hem dominat les transicions defensives, ni les transicions ofensives tampoc, no mos hem sentit còmodes en pilota, i això va, doncs, bueno, doncs que no estiguéssim còmodes en l'últim tram de camp, en finalitzacions, en generar en aquells metres finals de pròxims a àrea, i doncs, malauradament ens emportem una derrota contundent d'aquí del camp del Mora. Sí que és veritat que possiblement ja no n'hi havia res en joc, però bueno, hem d'intentar sumar tres puntets setmana pròxima per intentar no perdre les tres places que teníem fins ara.
5: Ara la classificació queda de la seva manera. Per la part d'alta està molt emocionant, ja que a falta d'una jornada doncs hi ha quatre equips en el que es disputen la primera plaça i la segona de promoció. L'Ampolla té 59 punts, és líder, depèn d'ell mateix per ser campió. El Sant Andreu és segon amb 57, esperant l'entrompeçada de l'Ampolla, i també estan molt atents per a poder arribar a la segona plaça el Josep Maria amb 56 i el Fitxa amb 55. Per tant, una última jornada molt emocionant per la part de dalt. El Roqueteng ara mateix és sisè amb 49 punts sumats, 60 gols a favor i 44 en contra, i per tant, i per baix, tancarien el Pinell amb 23 punts i la Mella amb 21, que matemàticament ja ha baixat a quarta catalana. El Pinell, en l'última jornada, precisament juga al cap del Roqueteng, i encara tindria alguna remota opció de poder salvar. Per tant, un partit que serà interessant en aquest aspecte. Ara el que faríem seria repassar la propera jornada, que alguns equips encara estan competint. Anem a repassar una mica els partits previstos, que pel que fa a l'equip Benjamí Roig de la Copa Terres de l'Ebre, doncs anirà al camp de l'Escola Delta en aquest cas millor dit, el Rocketing descansarà en aquesta vuitena jornada, i el que farà és recuperar un partit pendent que té el camp de l'Escola Delta, que està previst pel dimecres, dia 13 de maig, a les 6 i mitja de la tarda, recuperar aquest partit pendent contra l'Escola Delta. Els alevins sí que tindran partits tots. El Rocketing Roig jugarà a casa contra el Futbol Formatiu Terres de l'Ebre el diumenge, dia 17, a les 9 i mitja del matí, i els altres dos alevins, el que juga en la Copa Terres de l'Ebre, el Rocketing Blau, jugarà aquí a casa contra el Remolins Vítem el dissabte, dia 16, a les 12 i quart del migdia, i l'altre Rocketing, el groc, anirà a Mas d'en Verge el dissabte, dia 16, a les 12 del migdia. L'equip infantil de futbol 7, doncs, ja ha acabat la seva lliga, i l'altre infantil de futbol 11 jugarà aquí a casa contra l'Arnes el diumenge, dia 17, a les 11 i mitja del matí. El cadet, com dèiem abans, acaba la seva lliga, i el juvenil tancarà la fase de lliga de la Copa Terres de l'Ebre amb un derbi a casa contra el Tortosa Ebre B el dissabte, dia 16, a les 18:45 de la tarda. I pel que fa als femenins, l'equip infantil femení té una doble jornada, que el divendres recupera el partit pendent contra la Unió Astorga el divendres, dia 15, a les 7 de la tarda, i el dia següent, el dissabte, dia 16, a les 10:15 del matí, jugarà al camp de l'Amposta B el partit que li toca de lliga. Quan el juvenil de futbol 11 jugarà a casa contra l'Icomar el dissabte, dia 16, a les 10 del matí, i l'equip amateur de futbol 7 a la Copa 3 de l'Ebre tancarà la fase de lliga al camp del femení Alcanar el dissabte, dia 16, a les 4 de la tarda, un partit que, si aconsegueix la victòria, accedirà, doncs, a la fase final d'aquesta Copa 3 de l'Ebre, amb la possibilitat d'aconseguir el doblet un any més. I pel que fa a l'equip amateur masculí de tercera catalana, doncs, com diem, tancarà la lliga a casa, rebent el Pinell, un Pinell que se jugarà a la permanència, un partit que s'ha pres pel diumenge, dia 17, a les 5 de la tarda. És horari unificat que fixa la Federació Catalana de Futbol, perquè tots els partits en què hi ha algun joc s'han de jugar diumenge a les 5, horari unificat. Té l'al·licient aquest partit en què el Rocketing, el primer equip amateur, podrà estrenar per fi l'estadi l'Observatori, que encara no ha pogut jugar cap partit a l'estadi nou, i bé, aquest és l'al·licient que té aquest partit en què els jugadors voldran estrenar el camp amb una victòria. Un partit que també té el morbo afegit, com diem, que el Pinella es jugarà la permanència. Aquesta és la valoració que fa el nostre tècnic Mario Javaloyes del que serà l'últim partit de la temporada aquí a casa.
6: Bé, pròxim partit, últim a casa, també tenim moltes ganes perquè és el partit que farem l'estrena del camp. Sí que és veritat que a nivell joc, almenys per nostre, no n'hi haurà res, però bueno, hem d'intentar competir al màxim, hem d'intentar sumar 3 punts per acabar en una temporada que penso que ha sigut bona, almenys acabar en un bon sabor de boca.
5: I ara volem informar que com és tot un clàssic, que l'últim partit a casa suposa, doncs, que se fa la proclamació de pubilles i hereus de que representarà el club aquest any 2026. Aquest acte, sempre un acte bonic i emotiu, se farà abans d'aquest partit entre el Rocketing i el Pinell, en què, doncs, l'hereu de la temporada anterior, Oriol Masdeu Ferrer, imposarà les bandes i els corbatins a les pubilles i hereus d'aquest any 2026. Val a dir que aquest any estem molt contents perquè per fi hem pogut completar i tindrem pubilleta, pubilla, hereuet i hereu. Per tant, molt contents de poder tancar el cicle i tindre les 4 representants del club a les festes de Roquetes. Els noms de la pubilleta que representarà el club serà Berta Cid Villalba, la pubilla serà Paula Gas Gonzalvo, l'hereuet serà Martí Pérez Pons i l'hereu serà Roger Hierroquerol. Com diem, acabant el partit se farà la proclamació de pubilles i hereus i farà la sacada d'honor com és protocolari. I quan acabi aquest partit entre el Rocketing i el Pinell, doncs, se farà un acte també que serà molt bonic i molt emotiu, que com serà la primera trobada històrica de totes les pubilles que representa el club, pubilles i hereus, en tota la història del Rocketing. És un acte que s'havia planificat per l'any 2020 amb motiu del 90 aniversari del club. Se volia fer aquest acte. Degut a la pandèmia, doncs, es va que l'acte aquest, doncs, va quedar ajornat i es va quedar pendent en un calaix pendent de fer-se. I aquest any, doncs, aprofitant l'estrena del nou estadi i l'Observatori, doncs, vam creure que era l'any ideal per a fer-ho. Aquest acte, com diem, se farà aquest diumenge, quan acabi el partit del primer equip, el Rocketing i el Pinell, a les 7 de la tarda. S'ha convocat a totes les pubilles que han representat el club i hereus en tota la història. Per tant, serà un acte molt, molt emotiu i molt bonic, en què molta presència de gent, i bé, sortien al camp, se les nombrarà totes, recordant també l'any que van representar A l'entitat se'ls donarà un petit obsequi, es farà una foto commemorativa, per tant serà un acte molt bonic i emotiu en què tancarem la temporada del primer equip. Per tant, amb tothom convocat aquest diumenge a veure la proclamació de Pubilles Hereus del 2026, el partit Roquetenc Pinell i després aquest acte de trobada històrica de Pubilles de la història del club. Per tant, tancarem la temporada del primer equip amb un acte bonic en un marc incomparable com és aquest nou estadi de l'Observatori. Per tant, molt contents de poder anunciar, esperem que el temps ens acompanyi i podem gaudir d'una gran tarda de futbol i de records i emocions aquest diumenge. I fins aquí l'actualitat del Club de Esportiu Roquetenc per aquesta setmana.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
7: Bona tarda, reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments, sens dubte les més fortes, al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint en molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
0: Antena Caro. Classics 96.
9: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
10: This is the story of Ma Baker.

Antena Caro. Són les 12.

més que cançons que estimes. Tota la música. Lots of land under starry skies above. Antena Caro. Són les dues.